0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El jutge la va cagar, no estic sonat. Un cop de massa i va sentenciar.

el dit sobre el piano, inventen jocs de bruixes. Bombolles de sabó esclaten dins del cel. I mil petals de roses voleien a l'entorn i ja s'esvora el temps i els nostres pensaments com un somni viscut.

cas. Hi ha amants que s'estimen i altres que s'esqueixen. On és el mas perdut, cofat de teules roses, la capella amagada, guardiana de promeses, com un somni viscut.

0: és el teu rem que et fa anar per la riba.
1: Radio Arers, a Sureda, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: A Clairà, 95.

jo mai no havia sentit el besar dels dolços llavis de la punteta d'uns dits, toquet màgic d'una fada.

Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que cantaré

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un bano i posa't barrano. Surt del casoplón, és onda llum et sano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Yeah.

drogues ni guanyes per artista. Només ho faig quan el cor em batega el ritme. Si no, no és música, només paraules buides. Ens volien enfonsades i amb les cares ben tristes, normalitzant les discussions etíliques.

ha voluto sempre chiusa la porta e la vita che brucia.

dispersa, perduta nei giorni degli altri.

por. Boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot. Com que abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil. Com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona. Que estic boig.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. No sé.

Kefir, nobody will run after you. Kefir, nobody will.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

i la ciutat a un restaurant de ciutat vella. S'ha empolainat el nou millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

tot s'escalfava per connexió. Només faltava un cagador, per això hi feia molt de pudor. Anava a caçar el mamut del banc de Castellrosselló. D'això hem guardat la costum i encara la gent d'avui se'n

la qüestió, sabe d'on ve aquest homo? Hi havia l'homo erectus tenim homo catalanis. I ara si el crami que hem trobat no tingués res de català i que fos d'uns d'aquells ganduls vingut aquí a cercar el sol fa més de 300.000 estius, vull dir l'homo

Les femelles d'aquella vila, en un zoni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la en fotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu senyores aquí, que el goril·la té una gran fava però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla o sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadrumant ha accelerat i directe ha posat la grapa damunt la vella o el magistrat. Guaita el goril·la. Sa, es deia la centenària, que el meu cos sigui desitjat fora una cosa extraordinària i un fenomen inesperat. El jutge pensava impassible que algú em prengui per una mona. És completament impossible aviat comprovar que no. Guaita el goril·la. Suposem que d'aquí una estona, com el simi, et calgui triar entre un jutge i una lleiona, quin dels dos voldries violar? Si jo em trobés de forma abrupta entre aquestes dues opcions, fora la vella, sens cap dubte, amb qui buidaria els collons? Guaita el goril·la. Però si el simi no té cap taca, com amant potent i robust, en canvi el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se'l cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El carabé és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinc a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet decapitar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Canet, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 2000 va ser un moment simbòlic per fer balanç del que havia passat. I a nivell musical, Ràdio Arrels va voler destacar les cançons que havien marcat més els nostres auditors. I comencem per una cançó publicada al primer disc de Pere Figueres l'any 77, el Desperta Rosselló.
6: Ai, desperta Rosselló, si veu Rosselló, desperta, que si dormes al teu racó.

0: maduraran.
1: Encara és útil, com totes les cançons que han estat capdavantera a un moment on la cançó necessitava gent que piqués de man i que hi hagués com una mena d'èxit. No la vaig fer com totes les cançons que faig, amb un esperit de la poder donar al públic.
0: Tam patatam, que les figues són verdes. Tam patatam, que ja maduraran.
2: La cançó Desperta Rosselló, un poema de Joan Amada, musicat per Pere Figueres l'any 77, i que els auditors de Radio Arrels l'any 2000 consideraven que els havia marcat més. Com també recordaven una cançó del grup La Gram del 78, La casa és acabada.
3: La casa és acabada, ja hi podem anar. La dona

hi ha hagut, ho cal dir, hi ha hagut una eliminació un poc d'aquesta gent que feien cases, cases que no valien per res. És un poc més seriós, però hi ha encara un munt de gent que fan cases a cop de peus.

0: La casa és acabada, una cançó del disc Moliners i Lladres del 78, una de les cançons que l'any 2000 els auditors de Radio Arrels reconeixien com una de les que els havia marcat més. Aquesta crònica, resum musical, continuarà demà.
1: Radio Arrels, en FIAC 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els camixi baix del casal del Conflent.
3: El músic i els llups.
4: Contat per en Cristian Jaulent, de Jújols, l'any 2001. Adaptat per en Didier Pairé.
3: Cançonette recollida de la boca de l'Antoine Pagès de Llar, l'any 1996.
4: Il·lustrador Alexandre David.
3: A Fouillà, era dia de festa, la més grossa festa de l'any, Sant Eulàlia. Tothom, grans i mainatges, eren reunits a la plaça en una vellada d'esbargiment, enmig de força crits i rialles.
4: Per alegrar més aquesta festa, els fullanencs havien llogat el servei d'un músic del vilatge veí de Cerdinyà. Se deia Ventura i era un famós violinista.
3: En Ventura havia tocat gairebé tota la nit. En podia pas pus, els seus dits li feien mal. Mais tothom s'havia divertit com cal, era el més important.
4: El batlle de Fouillà li va donar la seva paga i, a més, el boulanger li va regalar una grossa coca de gracilluns, ben daurada. La va ficar al seu sarró i ara cap a casa, que hi falta gent.
3: El nostre músic va emprendre el camí, sota la claror de la lluna. Va passar per la serra, per l'Arjolagusa, i va entrar a la vall Llobera. Aquest còrrec ja ben fos de dia era encara més inquietant de nit. Mais li feia pares, havia caminat més d'un cop per aquells rodals i els coneixia de cor. Se podia pas esgarriar, sigui de dia o de nit.
4: En el seu cap rodaven les històries que li contava l'Antoni, el seu padrí pastor. Li parlava sovint de la vall Llobera, la vall dels llops. De cop, una esgarrifança li va travessar l'espinada. Un odol, seguit d'un altre. I d'encara un altre. Havien trencat el silenci de la nit. Aviat va sentir una fressa entre les mates de boix i de ginebra i en un tres i no res va topar amb els llops.
3: Tot just va tenir el temps de s'enfilar per un arbre veí. Quin espant, quina mala por! En Ventura era en un lloc segur de moment, mais la llopada era aquí, sota els seus peus. I sabia pas què fer. Aquests animals tenien fam i ell volia pas ser servit a llur repeixada.
4: Per sort, tenia la coca de gracillus de Fouillà. Em va fer petits bocis que agitava a poc els llops. A la fi, n'hi havia pas pus. I els llops tenien més fam que mai.
3: En Ventura era desesperat. Se podia pas quedar aquí quillat massa temps. Tenia gana, tenia son, tenia por de caure de l'aire. Va pensar en el seu padrí, que sempre cantava guardant el seu ramat. Ahir a Bontes, per se donar un poc de coratge i per pas s'endormir, va començar de xiular una cançoneta que l'Anton li havia après. Els llops, que rembolaven al peu de l'aire, van callar d'un cop.
4: Com que això semblava funcionar, va sallar el seu violí i va començar a tocar l'instrument. I de tan bé que tocava, els llops, pets de fuja. Ah, si és d'aquesta música que voleu, fins a demà en tindreu, els va cridar en Ventura.
3: Va baixar de l'aire, els llops ja eren lluny. La claror del dia començava a traucar per sobre les muntanyes. En Ventura va tornar a agafar el camí i va continuar tocant el violí, sense parar, i així fins a les primeres cases de Serdinyà.
4: Quan va arribar, la gent del vilatge l'espiaven bocabadats. Ell tocava i cantava l'encop. Cantava la cançoneta del seu padrí Antoni,

0: passa un gos, passa un gat, aquest conte s'ha acabat.
1: Era El músic i els llops, contat per Violeta Tubert i Didier Pairé. Acompanyament musical, Matías Masarrico.
2: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
3: Radio Arrels.
4: A Eina, 93.1.

0: boys and a sleeping car. Amb smoking els veig jo. Gentlemans que han de portar perquè smoking mocador. Jo vull ser Miss, Miss, Miss, parlant l'anglès, yes, yes, i fent la dandy que a mi em serveix. Quin compromís, Miss, Miss, si algun pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. A punts i comes no solem parlar de filosofia a les clares, tot i que ens agrada la saviesa, com ens ensenya l'etimologia del mot. Avui faré una excepció arran de la mort recent del pare Lluís Font, filòsof i traductor de filòsofs, Creu de Sant Jordi, 2003. I com a mot per començar he triat tríada. Res a veure amb les malèfiques triades xineses especialitzades en tràfic de drogues i persones, ni amb la triada o terna pitagòrica que combina tres xifres o nombres amb propietats conjuntes i que van ser tan importants en la història de les matemàtiques i també de la ciència. No, la tríada en sentit sagrada, en sentit sagrat, perdó, com la tríada capitolina, Júpiter, Juno i Minerva, o la Santíssima Trinitat cristiana, Pare, Fill i Espírit Sant. Un sagrat que pot ser profà quan es tracta d'autors

0: que van formar un veritable conjunt de pensament i d'estètica. Exemple: Èsquil, Sòfocles, Eurípides, Virgili, Horaci i Ovidi, Dante, Petrarca i Boccaccio. Per a Lluís Font, en un llibre publicat el 2025, o sigui uns quants mesos abans de la seva mort, i que recopila treballs anteriors, ens presenta una altra tríada, aquesta vegada filosòfica, constituïda de Montaigne, Descartes i Pascal, i li diu la tríada meravellosa. El llibre es diu La filosofia natural, com es parla de tonyina al natural, res d'olis, tomàquets o espècies. Una filosofia a l'abast de tothom i sobretot de cadascú. Ara bé, si en Pere Lluís i Font associa aquests tres noms, és primer perquè es va formar en el sistema universitari francès abans d'ensenyar a la Universitat Autònoma de Barcelona. I segon, perquè són escriptors que preparen filòsofs tan llegibles com Bergson o Valéry. Ho sabíem ja de Montaigne, potser del Pascal de Les Provinciales, però segurament pas del Descartes que pensem conèixer a partir del Cogito Ergo Sum, i que fa que els francesos ens diuen molt sovint: bueno, són uns cartesians, que vol dir, de fet, són massa cartesians. En Pere Lluís Font ens demostra amb un estil amè que, de fet, el discurs del mètode és una autobiografia intel·lectual basada en un narratiu. Us aconsello endinsar-vos en aquesta filosofia al natural, fecunda i somrient, publicada a les edicions de la Universitat de Barcelona l'any 2025. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'Associació d'Astronomia Terra-Univers de Soler. Us he vingut a anunciar que el dimarts 26 de maig, a les 8 hores, 20 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir del que us explicarà el nostre presentador, Fabien Begon, quan Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat el 1915. Els mesures no seran oblidats si ens oferiran jocs, quiz sobre el sistema solar, l'accés a aquestes vetllades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrauniverse.com o trucar a 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefano Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Bum, chica, bum, bum.
1: Ràdio Arels.
2: Vilatges de Conflent. Som a Escaró i amb el batlle Daniel Aspa ens havíem parat davant l'església de Sant Martí.

0: Estem al monument als morts. Morts, he vist que són morts 14-18 i en veig amb tots cognoms catalans, per això, eh?
1: Sí, hi ha catalans, hi ha noms catalans, Blanquer. Blanquer és un nom que encara... El Blanquer, si aneu a Fulla a comprar pomes, aneu cal Blanquer, Areng, i el Blanquer Areng era un... fa partida de la mateixa família que el Blanquer aquí. Blanquer i Assenta. Ja veureu també el Broc, el Broc. El Broc, hi ha, el Broc és una família d'Itoa. I després hi ha també Brocs a Soanyes i a Marians. També ja veu el Colomer, Colomer. Draper era el Binot damunt. Draper era el Binot damunt. La Iagona. Iagona també és un nom català, això.
0: I en 39-45 no en veig cap?
1: No, no, i ha pas, això és fora 14-18.
0: Continuem la passejada. Escarro és bastant assolellat, eh?
1: És assolellat, sí, sí, perquè el sol se lleva al Canigú aquí, després a migdia és sus al Tres Esteres i després és a la Serra i de Nyert, i doncs tenim el sol quasiment tot el dia.
0: Tot el dia el sol, i sabeu que quan és a sobre el Tres Estrelles és a migdia.
1: Sí, això a Tres Estrelles és sempre a migdia quan el sol és al cap del Tres Estrelles.
0: Continuem la passejada. Doncs aquí quin carrer estem? El carrer de Sant Martí encara? O...
1: Sí, sí, estem encara al carrer de Sant Martí i anem caminant a poc a poc fins a la Font. Allí la Font TV se diu la Font de Sant Martí.
0: Aprofitem que passegem per aquest carrer i passarem segurament, però hi ha el Museu de la Mina i la mina ha marcat realment la vida d'Escarro. Potser més que d'altres vilatges del Conflent, però o tant.
1: Veieu, a Escarro el que hi ha és que hi ha hagut... Menès fins a 93. 63 era la mena de ferro tancat i després hi ha hagut l'explotació del fluor i doncs a cel obert hi ha hagut l'explotació del fluor fins a 93. És per això que la memòria dels minuts és important per al nostre poble.
0: Aquí arribem cap a un oratori. N'hi ha molts oratoris a Escarro, no ho he notat, però hi ha alguns com molts a molts llocs.
1: Antes de l'oratori, aquí estem davant de la primera cooperativa dels minors, aquí. Jo els hem pas vist, això. N'hi ha un Escarro, André Margall, que s'heu fet, has fet una entrevista sus del 13, el 13 d'Escarro, i ha treballat aquí, i aquí de dins, de cop fem visites, i aquí de dins hi ha un forn, i se feia el pa per tot Escarro. I veia també, venien... merlusa, merien oli i també pa, segur, i altres coses.
0: L'essencial, eh? Hi havia més d'una cooperativa, suposo que passarem per una altra després.
1: Passarem per una altra, me'n vaig a fer visitar una altra que existeix pas. Ja passaré, res me te la faré visitar per això, eh?
0: Doncs ara estem a l'oratori, que és oratori dedicat a...
1: És l'oratori de Santa Caterina i n'hi havia dos d'oratori. L'altre era al costat de la meva casa, que ara hi ha un forat, i te diré on era l'oratori L'altre oratori era l'oratori de Sant'Anna. Aquest és Santa Caterina.
0: Veiem que Escarró fa atenció a la seva, sobretot aquesta memòria és important, ho has dit, Daniel Aspa, i ara estem davant un lloc important també i hi ha un panell que ho explica.
1: Aquí estem davant de la casa del presumit. El presumit, per què li deien el presumit? Van dir-vos. Per què li deien el presumit? Perquè tenia un forat roig. I doncs li deien presumit perquè era també ben vestit sempre.
0: Sempre ben mudat.
1: I doncs era un cafè d'aquí, d'Escarú, i aquell cafè la gent, com hi havia jutes, hi havia greves d'Escarú, s'estaven aquí, si m'han veit, te mostrarà, veus, aquí de dins, hi havia la reunió central del sindicat i tots els minuts eren aquí, tot això. Tot el carrer hi havia minuts i el sindicat se tenia reunió aquí de dins. I doncs és aquí que s'ha decidit les grans greves de 1936-37 i després les greves de 48. És aquí que les coses se passaven. I és per això que amb l'acord dels propietaris d'aquell lloc s'hem posat aquest paneu aquí per explicar les coses.
0: Encara hi ha la marca Café du Midi i aquest panell que ho explica, que aquest era un lloc important, és una casa normal amb una senyora molt gran.
1: Aquesta era la dona del presumit. Aquell, el seu fill, aquesta és viva encara, la coneixes, és l'Henrieta.
0: Ah, és l'Henrieta jove.
1: L'Henrieta Pri, després l'Henrieta Nogués, és viva encara. Era l'avi de l'Henrieta. I li deien la Nica, és pas perquè creus coses tu, és perquè se deia Veronica, i doncs al diminutiu li deien Nica.
0: I doncs explica doncs, el que acaba d'explicar en Daniel Aspa, que aquí hi havia molt moviment i el que ens ha ensenyat és que per sota, a la planta baixa, és a dir, que fins i tot a la cava se feien les reunions sindicals. Daniel Aspa ha parlat de lluites, bé, contra el patronat segurament de la mina, però és que hi havia lluites entre ells, entre sindicats?
1: No, aquí hi havia un sol sindicat. Hi havia que era CGT, hi havia pas Força Obrera. Força Obrera és després, cap als anys 50, jo t'expliqui la història abans, 1950.
0: Aquí hi ha una façana d'una casa, també hi ha una foto, que és una foto de mina, amb un vagonet de mina.
1: Això aquí hi ha un de Serdinyà, i aquesta foto era el 705. Era una galeria que era a baix del poble, i era una galeria de rolatge. És aquí que s'assallava tot el minerer de ferro.
0: 705, perquè els nostres oients ho entengui, és la cota de minera.
1: Oh, és la cota minera, i de cop aquí, quan discutim, de cop diem, me'n vaig als Rubius, a l'11, o me'n vaig als Castanyes, al 705, o me'n vaig a fer un torn al 902. És així que la memòria també és una memòria dels llocs. Thank you.
0: La cota d'altitud de les galeries de la mina serveixen encara de referència. Continuarem a Escaró amb el Daniel Aspa pel proper episodi pel carrer de Sant Martí.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
3: Ta presència se'n va amb els anys sota el vent. I ara em sento sol, ferit per el teu silenci. Com m'alegra de dir, he tingut bon moment.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. Amies 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui anem fins a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya i tocant al País Valencià. Dalt d'un turó al centre d'aquesta ciutat s'hi alça una majestuosa construcció, el castell de la Suda. Tot i que els romans ja hi havien construït alguna estructura emmurallada, van ser els musulmans, sota el califat d'Abderrahman III, qui van construir aquesta fabulosa construcció, que avui anomenem el Castell de la Suda. Amb la conquesta dels cristians l'any 1148, el castell passaria a mans de l'Ordre del Temple i posteriorment seria una residència per als reis de Catalunya. Començant per Jaume I, que va preparar la conquesta al nord del País Valencià des de dins d'aquest castell. Durant la Guerra Civil Espanyola, aquest castell va patir una greu destrucció i des dels anys 70 va ser reformat per convertir-lo en un parador nacional de turismo. Els paradores són una empresa d'hotels molt luxosos situats en edificis emblemàtics. Una empresa que va ser promocionada pel règim de Franco quan van voler impulsar el turisme a l'estat espanyol. Des de l'any 1986, aquesta empresa és una societat anònima privada, però que continua explotant econòmicament edificis emblemàtics de l'estat espanyol, com és el cas d'aquest castell. A pocs metres del castell de la Suda, anant cap al riu, trobem la catedral de Tortosa, un altre dels edificis destacats d'aquesta ciutat i que en aquest cas sí que és visitable. En aquesta catedral s'hi celebra el gran concert de la Cinta, que recupera anualment la música que es feia en aquest edifici durant el barroc. Aquest concert l'organitza la Reial Arxiconfraria de la Cinta. Avui sentirem l'himne a la Santa Cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina.

0: Acabem de sentir l'himne de la cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina, i amb aquesta cançó hem parlat del Castell de la Suda, de Tortosa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, el volum 80.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El 24 de maig del 2014 es va fer el darrer concert d'Obrim Pas. Aquest grup valencià va ser creat el novembre del 1993 per tres amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles García. Aquest grup s'inscriu en el moviment musical que fuig del rock català per emmirallar-se en el rock radical basc. El discurs és alternatiu, anticapitalista, antifeixista i independentista. Es va difondre a través dels centres socials alternatius. Obrim Pas va gravar una maqueta el 1994, amb la qual van participar en la fase final del tercer Tirant de Rock, organitzat per Acció Cultural del País Valencià. Van formar part dels quatre guanyadors, van seguir gravant maquetes i participant en festivals. L'any 1997, Obrim Pas va crear la seva pròpia discogràfica, 45 Revolucions, abans d'incorporar-se a Propaganda pel Fet l'any 2000. Després d'una llarga carrera discogràfica i molts concerts arreu dels Països Catalans, l'any 2013, Obrim Pas va anunciar una aturada indefinida. Després d'una breu gira de concerts el mateix any, van fer, l'any 2014, les tres darreres actuacions en acústic a l'Auditori de Barcelona, en el marc del Barnasants, al Teatre Principal de Palma i al Teatre Principal de València. Escoltem la cançó Som.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Sobre l'era, els equips s'afanyen a fer dues garberes. Una sortia a penes dels seus fonaments. Era àmplia i rabassuda. Els obrers que l'edificaven i els que els alimentaven en garbes bromejaven sense deixar de treballar. Janú, un gegant tímid, que era el burro dels cops, alçava les espatlles i s'enrojolava. L'altra era gairebé acabada. Era més alta que els carros. Les forques s'enlairaven tant com podien. Les escales es recolzaven sobre el seu flanc. Els pendissos finals ja es dibuixaven. Des del cim, Ruquí va cridar Marcel, que arribava amb els seus bous. Després d'una maniobra realitzada amb crits i a cops d'agullada, Marcel va conduir Blanquí i Ballant al peu de la garbera. El carregament, del qual era abans tan orgullós, va semblar tot d'una minúscul. Les rodes falcades, l'agullada recolzada al jou, mantenint ell sol quietes les bèsties, Marcel va escalar la carreta per davant. Josep i Janú, que s'havien apressat, maniobraven l'arga, feien xiular les cordes. Al cap de la seva forca, Marcel va presentar la primera garba. Plantava la forca en ple cor, sota el lligam, allà on l'equilibri era segur. Aixecava la càrrega d'un moviment de braç nerviós, cap a dalt de l'escala recolzada a la garbera. Allí, amb el peu sobre un barrot, un obrer color de palla l'agafava amb els dos braços. La feia passar per damunt del cap a un altre obrer que se li assemblava com un germà. Aquest pujava 3 o 4 escalons, aguantant-se amb una mà al muntant, pujava la garba fins a les mans teses de Ruquí. De Ludovic Massé, Ombres sobre els camps, 1934, recollit en la presentació i antologia de Jacint Carrera, Ludovic Massé, Els clàssics rossionesos, publicació de l'Olivier, a Perpinyà.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: La primavera és temps per sembrar, però no sempre fa bon temps i això també pot fer anar malament les collites. Avui som a Elna, al Conservatori de Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: I dèiem, avui parlàvem de sembrar i una dita de quan es pot sembrar i quan no, no?
4: Sí, aquesta la deia ma padrina, deia: facis pas a la mongetera que hagi neu a l'albera. No em devia nevar més que avui, evidentment, però miraven la muntanya i si hi havia neu una mica al cim de l'albera, encara calia esperar, perquè podia fer algunes gelades.
3: Sí, perquè ara, si ens hem de seguir aquests criteris, gairebé que podríem plantar mongetes gairebé tot l'any. Perquè...
4: Sí, tot i que a l'albera hi neva encara, sí, de quan en quan al cim, sí. No gaire, però sí, sí.
3: Precisament per sembrar, aquí som davant d'un estri que servia per sembrar. És un estri metàl·lic, diríem.
4: Sí.
3: Ens expliques una mica com funciona,
4: sí,
3: això?
4: Sí, és un sembrador, d'on hi ha de diferents models, en tenim de diferents models. Aquest és una roda, senzillament, una roda amb un mànec, i a dintre hi fiques les granes, i hi ha petits foradets, i com que això va rodant, a mesura hi ha una grana que cau. I doncs va força bé. De fet, n'hi ha de diferents, perquè podes tenir granes més gruixudes, depèn, més espesses, o granes fines, i se servia d'això.
3: I tot se sembra amb aquests estris?
4: No, tot no. Justament la mongetera se sembrava a la mà. Perquè les granes són, en fi, són mongetes, doncs són grosses ja. I bé, suposi que potser si en feies 2 hectàrees, ho feies amb una màquina, quan ho fas per un hort petit, ho sembres a la mà.
3: Doncs això, ho sembres a la mà, però has de mirar que a l'albera no hi hagi neu, perquè si no, la collita se te n'anirà a l'aire.
4: I sí, això és saviesa popular, evidentment, si vols collir, si vols culla, te cal primer sembrar quan cal.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís.
4: Gràcies a tu.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: A Ràdio Arrels, amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i ja en els darrers capítols hem anat veient que una part important d'aquesta història han estat els constructors dels instruments. Per això, aquesta hora, avui volem doncs, fer una mica de repàs de quins han estat aquests constructors d'instruments a Catalunya i també a Catalunya Nord. Pere Jordà i Oriol Lluís Gual, bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
3: Comencem amb tu, Pere, que ens expliques una mica l'origen de tot plegat.
5: L'origen, bon, com que tenim poca informació, serà arreu fet, però podem assenyalar una carta del primogènit Joan I, doncs 1324, si no em falla la memòria, en fi, en tot cas al segle XIV, on escriu que li envien el mestre que és aquí a Perpinyà, que sap fabricar instruments, i sobretot inxes, perquè les inxes dels instruments dels juglars són molt malmeses i doncs necessita que aquest mestre de Perpinyà baixi amb tot el material que li sigui imprescindible i les eines i tal per fer unes inxes que vagin bé. Bon, això és el segle XIV. I després, pel que fa als instruments que en diem de ben fusta, la informació és escassíssima, però sabem, és a dir, només coneixem el nom d'un senyor que fabricava xeremies, baixons, a Madrid, que se'n deia Juan de Perpinyán, doncs que podem suposar que se'n deia Joan i que venia de Perpinyà. Poca cosa més sabem, doncs això és molt a principis del segle XVI. Sabem que va ser el mestre del Selma, que tampoc és que sapiguem molta cosa d'aquest Selma. Sí que sabem que va ser una nissaga importantíssima i els principals constructors de xeremies, de baixons, pel regne de la corona espanyola, vaja, però vaja, el seu mestre venia de Perpinyà, i en tot cas la seva família, si més no. I després d'això hi ha un gran buit en la documentació, en tot cas ara mateix, i arribem directament al segle XVIII.
4: Amb, però, bastantes primes d'una peça que ens arriben que no són signades. Doncs el que significa una tradició catalana, en tot cas, catalana de fabricació.
5: Sí, sí, és clar. Cal tenir present que, pensi per exemple en una xeremia prima que està conservada al Museu Episcopal de Girona, que té un segell enorme, o també en una altra xeremia equivalent conservada a Brussel·les, però un segell episcopal, que això no és pas la marca de qui la va fabricar, sinó del propietari. I per fer-nos una idea de com podien viure, per dir-ho d'alguna manera, aquests instruments, tenim, per exemple, les memòries del Benvenuto Cellini, a priori res a veure amb els instruments de música, si no és perquè el seu pare, que era també orfebre, ell li encantava la música i hagués volgut ser músic, i sabem que va durant la seva infància i primera joventut el Benvenuto Cellini va ser músic per Llorenç de Medicis a Florència, i doncs ens explica que els instruments no eren seus, els instruments pertanyien a la cort per la qual tocaven, ells en sabien, hi havia, potser tenien algun instrument d'estudi no gaire com dir, no gaire bonic, però prou funcional com per poder treballar, però els instruments de debò no eren seus, vaja. I vet aquí, doncs, la informació és molt escassa perquè al capdavall són eines per una certa manera de viure, de marcar les festivitats, les solemnitats, evidentment. També cal tenir present que aquests instruments alts, com se'n deien a l'edat mitjana, és a dir, sonors, són sonors i representen el poder eclesiàstic, el poder secular. Doncs som molt lligats a la representació d'aquest poder, evidentment.
4: El que deia el Pere és interessant, és que també dins els inventaris, després de la mort dels músics que tenim aquí a Catalunya Nord, ens adonem de dues coses. És que tenen molts i molts instruments, cosa que vol dir que ells ja són polimusicians. No són aquests, l'imatge que es ven sovint del músic, la menetrier, com diu a la França, que bon, camina, va caminant de poble en poble i coneix dues músiques. No, no, els tios saben d'instruments, saben de solfeig, saben moltes coses. I que probablement també el cap de coble o el cap d'orquestra de la formació conserva probablement els instruments dels altres. Senzillament també així, quan ell el comana, si no conserva els instruments, doncs els altres no poden anar a tocar. Que també és una cosa recurrent que es troba dins els contractes antics. Si l'amo decideix, l'amo o si és l'Ajuntament o els consuls, si ells no diuen als músics podeu anar a tocar, no hi van. I tot això ens ensenya també que hi ha una producció enorme d'instruments. A on són produïts, això no ho sabem. Tinc en memòria un d'aquells inventaris d'un senyor de Perpinyà, on té, no sé, gairebé entre 10 i 15 instruments a casa seva, xeremies per baix, xeremies de ministrils, una cornemusa, moltes coses. No sé si es compra o si es fa, en fi, si ho compra a Perpinyà o a altres llocs. Tot al llarg del segle XVIII hi ha estudis sobre Barcelona on es veu ben bé que hi ha famílies grans que fan producció d'instruments. Són coses, doncs, els homes són els últims molt cèlebres. I aquí a Catalunya Nord no trobi cap persona que fabriqui instruments en aquell moment. Estat civil, tot el que sigui, no hi ha res. Cosa pesada.
5: Sí, només per completar el panorama dels tallers barcelonins de la mateixa època, doncs aquí a finals del segle XVIII, podríem citar també el Pedrosa i el... ara se m'escapa el nom, el Vinyoles, també el Callís. El que és interessant és que aquesta gent, doncs són torners, fabriquen instruments de tota mena. Tenim cornemuses, tenim gralles, el que entenem avui dia com a gralla, l'avantpassat de l'instrument que acompanya els gegants. Tenim també, m'havia deixat el suriac, ell potser més especialitzat en instruments clàssics, oboès, flautes travesseres, però el mateix és Pedrosa, també fabricava oboès clàssics. Doncs Suriac, Vinyoles, Pedrosa, també el Callís, fa poc es va tornar a trobar un clarinet. Un detall també característic de la fabricació catalana, i catalana en el sentit molt ampli, és l'ús del ginjoler per fabricar instruments. Doncs és a dir, que podem trobar el ginjoler tant pels instruments de coble, flabiols, cornemuses, gralles, tarotes, com en diem, xeremies, com per instruments clàssics. Aquest clarinet que s'ha trobat del Callís és tot de ginjoler. De la mateixa manera, faig un salt fins al segle XIX, quan es farà l'inventari del Brisillac, es trobarà un baixovell de ginjoler, cosa que em fa somiar molt. Però tornem a la cronologia i a finals del segle XVIII i al segle XIX.
4: Cosa també que cal dir és que fins al Tractat dels Pirineus la corporació dels lutiers, els músics, van conjunt entre Perpinyà i Barcelona. Al cap de moment, aquí canvia un xic, és per això pensi que no tenim rastres.
3: Doncs avui hem estat parlant d'aquests constructors d'instruments fins al segle XVIII. De moment ho deixarem aquí, pel proper episodi farem a partir del segle XIX i més endavant. Moltes gràcies, Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, i ara ens acomiadarem amb la cançó Dolça Visió, interpretada per la Cobla Barcelona, en una gravació històrica, un disc de pedra, per tant la qualitat potser no és del tot bona amb el so, però posarem aquesta gravació històrica.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Com mai ho havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
3: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
4: Les valencians del pas de l'estiu. O ara o mai.
5: Perquè no ens arrebatessin...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
5: Joana Serra, bon dia.
6: Bon dia.
5: Cada setmana et demanem que ens recomanis alguna obra literària. I avui ens portes El zoo d'en Pitus, però El zoo d'en Pitus una versió una mica diferent, no?
6: Exactament. El zoo d'en Pitus, tots els que heu estudiat o llegit una mica en català quan éreu petitets, jovenets, infantil, diguem, El zoo d'en Pitus segur que és una novel·la clàssica del Sebastià Sorribes que tots heu llegit. És la història d'un nen que és malalt i que els seus companys decideixen, per recollir diners, de muntar un zoo, per pagar-li la seva estada a l'hospital, per fer-ho en resum. És un superclàssic de la literatura infantil que ha marcat generacions i últimament els últims anys s'estan fent moltes adaptacions gràfiques de novel·les clàssiques. No era massa el cas de novel·les clàssiques infantils perquè no potser no calia, diguem, per necessitat d'accedir a la lectura, no? Però acaben de publicar a La Galera una adaptació de Carles Miralles i amb els dibuixos de Gaieta Maria del famós zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribes. Llavors, jo, més que res, és per tornar a posar aquest clàssic a l'actualitat. Llegiu El zoo d'en Pitus en versió normal, però sempre penso que per la gent que s'inicia la llengua catalana i que té dificultats potser en entrar en una novel·la o que comença a llegir en català, doncs la versió gràfica potser és la millor manera d'entrar-hi. I llavors aquí us recomano la versió gràfica del zoo d'en Pitus, que és publicat a La Galera.
5: Moltes gràcies, Joana.
6: A vosaltres.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
7: Passejant per la fageda un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, veus puntes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí. Jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de color subtil i una atmosfera serena.

els camins de la fageda. El diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda, tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
0: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí. Amb Miquel Rodríguez, de T. Vallespí.
3: Bona tarda, Ràdio Arrels. Avui som a Arles per descobrir una associació que us farà viatjar. Ara descobrireu a on i per què. Jo sóc en Miquel, de T. Vallespí, i aquest és un reportatge realitzat en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels en el marc de les entrevistes de les associacions catalanes del Vallespí que estem apuntant amb el CCCB, el Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bona tarda, Arles fa temps.
4: Bona tarda, Miquel.
5: Bona tarda.
3: Us voleu presentar breument perquè la gent sàpiga amb qui estem parlant avui?
4: Sí, en de ple. Jo em dic Fabienne, soc la presidenta de l'associació.
5: I jo soy la Maria Teresa i soy membre de l'associació.
3: Fa molt que existeix, Arles fa temps?
4: Sí, des de l'any 1997. I va ser la dona de l'alcalde que va crear aquesta associació per guardar la memòria d'Arles. I ja fa temps.
3: Fa temps que existeix Arles fa temps, gairebé 30 anys, oi?
4: Sí, això mateix.
3: Molt bé, doncs l'any que ve hi haurà una gran festa, esperem, aquí a Arles, per celebrar que la memòria segueix viva.
4: Us convidarem, em ve ple.
3: I en què consisteix la vostra tasca a Arles fa temps?
4: Nosaltres... Cada dijous tenim una sala, un espai de l'Ajuntament i la gent pot vindre amb les fotos que parlen d'Arles, de l'història d'Arles, del poble, de la vida d'abans d'Arles. Nosaltres el que volem és permetre als joves i a les generacions futures, d'una transmissió que sapiguessin com vivia Arles abans, els comerç que hi havia abans, la vida d'abans del poble.
3: Així és, Arles és un vilatge que va ser la capital històrica del Vallespí. Ara tothom diu que Ceret és la capital. Ho és pas.
5: No.
3: Ho és pas. Històricament, abans, on era el centre, el cor del Vallespí, era Arles.
5: Sí.
3: Llavors aquí hi havia molta activitat, ja s'han pogut espiar les fotografies, les postals també que aneu recol·lectant, organitzant, classificant i també seguiu recuperant, no?, memòria. Vull dir que és una feina que aquí hi ha molt de material, no?, a Arles.
5: Sí, molt. Témoignatge de la gent gran que no parlen de coses que s'ha passat dins el vilatge.
3: Perquè era diferent abans, Arles.
5: Sí, molt.
3: Tu ho has conegut?
5: Sí. Va néixer aquí hi havia molt comerç, molta activitat, les mines, i molta gent que se quedava dins el vilatge.
3: Bon, de fet, a mi m'han explicat coses d'Arles, que bon, era un vilatge extremadament ric, no? Sí. En aquesta època del ferro.
5: Sí, amb les mines, hi havia la xocolateria que va partir amb les inundacions de 40.
4: Cantalou, l'història de Cantalou va néixer aquí, a Arles de Tec. És molt important de transmetre aquesta informació. Hi havia també el tèxtil, també, el tissage català. Hi havia moltes indústries. Sí.
3: A mi me van explicar que aquí a Arles no fa tant de temps, ja me direu vosaltres com ha evolucionat, que fa pas tant de temps, quan arribava gent aquí al Vallespí, que venien a viure, eren acollits per un teixit associatiu molt ric, que bon, podia passar per el rugby o per l'alegria. Bon, que expliqueu-nos a nosaltres que sempre has conegut aquesta realitat d'Arles fa temps, Com era la vida abans?
4: Em recordo quan jo era petita. Bueno, no fa molt temps, eh? hi havia molta vida associativa. La gent anava al rugby, bueno, encara avui, eh? També hi havia l'Alegria, el grup folklòric. El grup folklòric és de l'âge tot petit, fins a més gran. No n'hi ha edat, no n'hi ha classe social. Tothom és benvingut en aquestes associacions. El poble ha tingut moltes associacions, una vida associativa molt, molt important. N'hi havia també un club turí. Sí, havia corrida a Arles de Tec. I, bueno, moltes coses. I un poble on la vida és molt agradable, molt tranquil, i això és molt important. I això me recordo molt.
3: I hi havia moltes botigues, molts comerços.
5: Sí, molt comerç. Cada porta hi havia un comerç. Cada porta de... Hi havia un comerç, hi havia biscuiteria, drogueria, hi havia marxant de joguets.
6: C'est vrai qu'il y en avait beaucoup.
5: Et per Nadal era màgica, les vitrines de Nadal.
3: Teniu alguns comerços en particular que estiguin millor documentats o d'altres que potser ens expliquen històries, no?, sobre com se vivia aquí a Arles fa temps?
4: Sí, tenim tot l'històric de la xicolata, sí, del cantalú, això sí, tenim... Tenim també... hi havia també les pomes, les vergers, que hi havia també... Em recordo també que hi havia un cinema, era la Treia, hi havia un cinema, hi havia un...
5: Joc de petanques.
4: Sí, la gent... Sí,
5: sí, jugava boles. I una boita de nit, de sota, moltes balls i amb orquestra dins del parc de la Mairie. I tothom anava al bal, la gent gran, les aminades, tothom, l'estiu, tothom era dins el parc de la Mairie a fer balles.
4: I per el dia de la festa, que és el 30 de juliol, bé, tothom agafava el dia, ningú treballava aquest dia. Era molt important per al poble d'aquell dia mudar-se, ser molt bonic, posar-se bonic per anar a la festa del poble, que és molt important. Encara per el dia el 30 de juliol se fa tot, encara. N'hi ha gent encara que... La gent del poble té aquest costum de vindre per el dia de la festa, i això és molt important. I tenim fotos del dia de la festa i sí, de tot això.
3: Joan, són vistes de fotos i efectivament la gent venia molt elegant. Era pas el dia dels ossos en què la gent va, no?, amb la roba més bruta possible, sinó cadascú vestit en el seu 31, no?
4: Sí, era dia de festa. Sí.
3: La festa aquí al Vallespí me sembla que és on més autèntica és. Encara avui la gent ve aquí, la gent torna al vilatge, sí, no?, al jovent que se'n va a estudiar on hi ha més oportunitats, marxen del país, hi ha dates assenyalades, no? Hi ha moments en què s'ha de tornar al vilatge i venir a fer la festa.
5: Sí, amb gent que ha partit a treballar a altra vila i departament, tornen el dia del 30 de juliol per ser aquí per la festa. És molt important.
3: M'explicava una veïna pretenca, que ja té una edat, que abans hi havia pas tantes festes com avui. Avui en dia també hi ha molt turisme i llavors se multipliquen les dates, i ella m'explicava que efectivament les festes eren importantíssimes i havien de fer molts esforços per venir des de la plana per pujar fins a Prats de Molló. N'hi havia poques i llavors eren molt importants.
4: Aquí a Arles sempre hi ha hagut moltes festes. Tenim, hi havia el carnaval tot el mes de gener. Cada diumenge de mes de gener hi havia una festa, fins a arribar a la festa de l'os. N'hi havia també les festes, i tenim les fotos, les benediccions de Mulet. Tenim... Bueno, la festa d'Arles, al mes d'octubre la benvinguda dels sants, perquè tenim dos sants, Arles, Sant Abdon i Senen. Bueno, sí, nosaltres tenim bastantes festes en el poble d'Arles.
3: I tradicions, no? Com la Sants, que deu ser un dels últims... una de les últimes processions que no s'ha massificat, en què encara és la gent del vilatge que realitza de A a Z, no?
4: Sí.
3: Tota la cerimònia.
4: Sí, sí, sí.
3: El goig dels ous.
4: Els goig. Sí, sí, n'hi ha moltes. La Sant Joan, els focs de la Sant Joan.
3: Que és un arlesenc que va pujar fins
4: François
3: a dalt.
4: François Pujado.
3: Sí, va ser Pujado. I l'any passat eren els 40 anys, oi?
4: Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, és això. No, és que Arles és un vilatge molt, molt important del Vallespir. I amb l'associació d'Arles fa temps, tenim una dona que ens deixa la seva vitrina. I amb l'associació, cada manifestació que hi ha en el poble, podem posar les fotos. Per Carnaval posem les fotos de Carnaval, per la benedicció dels matxos. Tenim les fotos per la festa de fotos, bueno, i tot l'any podem anar a posar fotos que tenim.

0: de dijous.
1: I la gent són les benvingudes si volen portar lliure, contar històries del poble, vídeo, fotos, poden vindre.
2: I seguiu rebent noves fotos d'arxiu? Seguiu interessades en tenir més material?
1: Sí. En tenim, però sempre són poques coses. Necessitem, per fer un bon arxiu, necessitem més fotos. Més fotos n'hi ha, més fotos podem contar la vida del poble. El que tenim de fer també, no és, quan tenim les fotos, tenim d'anar a cercar els noms de les persones que estan en les fotos. I això és molt, molt, molt treball. Però és clar, si no sabíem quina família, no podem reconstituir l'història del poble. I tenim que tot aquest treball de cercar els noms de quina família, qui és que és en la foto, i per què, i quan era, i contar l'història més precisa.
2: Doncs ja ho sabeu, si voleu descobrir més coses sobre Arles fa temps, us podeu passar per la Casa de les Associacions dels dijous a la tarda, i no descuideu de portar-hi les fotos que quedaran doncs, resguardades, classificades i posades en valor. És això que ens permet recordar d'on venim i així saber cap on anem. Lionela, Marie-Thérèse i Fabiana, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Miquel.
2: Gràcies per haver pres el temps doncs, de presentar l'associació Arles fa temps en aquesta entrevista de Teva Llespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels. Adiu.
1: Adiu. Adiu.
3: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
4: Sortim de casa.
5: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
4: L'agenda de Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14 amb l'Aleix Grifoll podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cisteisibanastes2@gmail.com. cisteisibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
5: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casal esdevé una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar i va venir una primera vegada a l'exili a Prada, abans del 39, per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons, i finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenien casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps, i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, a Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell i doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, bé, amb el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè ells seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, vaig passar a fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts. Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys.
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prada o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, només puc parlar del que jo sé. Quan va arribar, la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps ja, és a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, se'n havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedres estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedres van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la consergeria de Can Troà, allà. Mm-hmm. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Francisca Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molits, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molits, s'hi va estar un temps, i després la Marquise el va convèncer, per raons també que són llargues a explicar, que tenia de marxar i se'n van anar a Puerto Rico.
0: Bé, d'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de Rià,
0: sí, la Vila Coleta,
1: i després la consergeria de Can Troi,
0: que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A cada moment, en català.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó que ens ha fet d'obertura es diu Segle XXII. Era Nina Simone qui la cantava i us explicaré per què l'he escollida. Som al llindar d'un nou any i aquestes són dates en què tots mirem el futur amb esperança o esperances. Esperances que al capdavall, més enllà d'alguns matisos, són les de sempre del gènere humà. Esperança de pau al món, esperança d'una millor salut, d'una millor economia, d'un habitatge digne, d'una estabilitat emocional. Per això avui escoltarem cançons que són per si mateixes averanys sobre el futur de la humanitat i que trobem en diverses bandes sonores cinematogràfiques. En el cas de Nina Simone hi trobem que l'any 1970, decebuda pels conflictes racials als Estats Units i sense cap esperança que la cosa pogués fer un tomb, va abandonar el país i se'n va anar a Barbados, a les petites Antilles, on va escriure la cançó que hem escoltat, Segle XXII, i que podem trobar a la banda sonora del film One More Time, del 2015, que va protagonitzar Christopher Walken. Segle XXII és una cançó que prediu que al segle vinent, el XXII, l'ésser humà esdevindrà el seu propi déu i l'encarnació del mal. Nina Simone veia el nostre futur molt magre. Tot i així va tornar als Estats Units, però en va quedar tan decebuda que finalment va viure a França, on va morir el 2003 amb 70 anys. Una altra cançó que ens parla del futur és Rocketman, d'Elton John. Parla de la solitud d'un astronauta que ha quedat aïllada en el decurs d'una missió espacial. L'home, perdut a l'espai, tot sol, enyora la Terra, enyora la seva dona i creu que passarà molt de temps abans ningú no vingui a rescatar-lo.

Rocketman, un tema que van escriure Elton John i Bernie Taupin inspirant-se en el precedent de David Bowie amb la cançó Odissea Espacial, sobre un home perdut a l'espai que ja no tornaria mai més. I també basat en el conte del mateix títol de Ray Bradbury, inclòs en el seu llibre L'home il·lustrat, que està traduït al català. La cançó Rocketman apareix en una bona colla de bandes sonores. Us en diré algunes. Sense límits, amb Donald Sutherland, La Roca, amb Sean Connery i Nicolas Cage, La Batalla dels Sexes, amb Emma Stone i Elizabeth Shue, K-Pax, Un univers a part, amb Kevin Spacey i Jeff Bridges, o també Kingsman, El cercle daurat, amb Colin Firth i Julianne Moore. Els éssers humans sempre hem sentit fascinació pel futur, per allò que ens espera no només l'any vinent, sinó a molts anys vista. I també sentim una gran curiositat per com serà el món de molts segles enllà, un món que per raons biològiques mai no veurem. L'astrologia, el tarot, la quiromància són camins als quals els humans recorrem per intentar saber el desenllaç de les coses que ens amoïnen. I és que ben mirat, això que en diem futur és un mirall de les pors que sentim i dels somnis que tenim. A Leonard Cohen també li inquietava el futur. I fruit d'això, el 1992 va escriure la cançó The Future, El Futur, una cançó que parla de l'esfondrament d'uns ideals i de l'utopia revolucionària dels anys 60 del segle XX. I una cançó que també reflexiona sobre el futur del nostre món, un món atrapat, com està, en un pou de violència militar i de corrupció política. En un dels versos, Leonard Cohen diu això: "He vist el futur i és un crim."

The Future, el futur, un presagi de Leonard Cohen sobre el futur de la humanitat que apareix a la banda sonora de tres pel·lícules. Kiss the Sky, en Besar el cel, amb Terence Stamp, Nascuts per matar, d'Oliver Stone, amb Woody Harrelson i Tommy Lee Jones, i La vida de David Gale, d'Alan Parker, amb Kevin Spacey i Kate Winslet. Una altra cançó recollida pel cinema, però composta un quart de segle abans, és In the Year 2525, l'any 2525, de Danny Zeiger i Rick Evans, uns músics que només van tenir un únic èxit a la seva vida, que va ser aquest. Es tracta d'una cançó que ofereix una visió distòpica del futur, viatjant a través del temps durant 10.000 anys, passant pel 2525, el 3535, el 4545, el 5555 i així fins a arribar al 9595, on trobem que l'egoisme i el manfotisme i també la ceguesa portaran l'ésser humà a la seva extinció o, si més no, a posar el comptador a zero un altre cop. Hi ha quatre films que han incorporat aquesta cançó a la banda sonora. Són Small Faces, una producció britànica molt bona, que és una mirada a la classe treballadora, Rates de túnel, una producció americana sobre la guerra del Vietnam, Gentlemen Broncos, una pel·lícula també americana sobre un escriptor novell de ciència-ficció que es presenta un premi i descobreix que el seu text està signat per un altre autor, i finalment The Moving Man, un documental del 2024 sobre el cas verídic del propietari d'un cinema d'un petit poble canadenc que lluita perquè la sala sobrevisqui. En tots aquests films podem sentir la cançó In the Year 2525 de Zeiger i Evans, i serà, doncs, amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que a l'albada del 2026 hem dedicat a cançons que parlen del futur de la nostra civilització. Cançons, en definitiva, que a més de complaure'ns musicalment, també ens haurien de fer reflexionar. Perquè no es tracta de renunciar a l'evolució. No es tracta pas de deixar d'avançar. Cal avançar. És clar que sí. Però estaria bé que ens preguntéssim si ho fem en la direcció correcta. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Soc a Sant Esteve per fer memòria amb un músic del Vallespí. No és fins als 30 anys que comença a estudiar la música de cobla i la sardana. I ara és un dels compositors de sardana més apreciats. René Picamal, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'acollir-me a casa teva.
2: No, molt de gust.
1: Aquí a Sant Esteve. Doncs tu ets del Vallespí i arribes tard a la sardana?
2: Sí.
1: Com s'explica això?
2: Penso que era quan era jovent, sí. Totes les festes majors arres hi havia una cobla. I la música actual són molt música a la ràdio, instruments audiofònics, sí. Però abans eren més músiques de live. I per escoltar música tenies d'anar al ball o bé a la festa major, per al febrer, quan hi havia la festa de febrer de Carnaval, sí. O al mes de juny, quan hi havia la benedicció dels machos, sempre hi havia la cobla. Sí. I penso que la música m'ha agradat perquè he sentit aquesta música.
1: D'acord.
2: La música de cobla.
1: Bon, doncs,
2: això és inconscient, penso.
1: Sí?
2: Penso que ets emprenyat d'una cultura.
1: Sí. Ho comentarem perquè és molt interessant tot el teu recorregut musical. Parlem de les teues famílies, les dues, del costat de la mare i la del pare. Tots són del Vallespí.
2: Tots, sí.
1: Al costat mare, que és família Coma, de Corsaví.
2: Exacte.
1: I del costat pare, doncs, els Picamal, d'Arles. El teu pare era Peiré. Doncs,
2: he treballat per l'empresa Jordà i la meva mare, com eren 5 infants, criatures a casa, s'ha quedat a casa per ser cuidat de nosaltres.
1: Tu en cap moment vas ajudar el pare en el treball de Peiré?
2: No,
1: no, eh?
2: No.
1: René Picamal, tu neixes l'any 61, bé, neixes a Perpinyà, a la clínica.
2: Tothom anava a Perpinyà.
1: Sí. Bé, la família s'està a Arles.
2: De sempre.
1: Vas a escola a Arles?
2: Fins a les 14 anys.
1: Fins
2: al col·legi.
1: Quin record tens d'aquell Arles dels anys 60? Com era la vida d'un mainatge com tu?
2: Feliç. Molt de llibertat, però sense fer bestieses, eh? Vull dir, anava a caçar bolets, a fer cabana, anar al riu, no sé què, sempre fora i dins de la natura.
1: Sense fer bestieses?
2: Grosses bestieses. Grosses bestieses. No, tenien una vida molt, molt bona. Si comparo amb la joventut d'ara que se queda davant pantalles,
1: sí.
2: No conec això, no sé el que és.
1: És a dir que quan no hi havia escola...
2: A fora. Sempre a fora. I els records que té també és que el meu avis tenia un mas, el mas de l'Eca, més amunt de Corsaví,
1: sí.
2: I em recordo que cada estiu anava allà. I tinc records magnífics d'anar al mas del meu avis a se cuidar dels porcs, de les ovelles.
1: Doncs els avis eren pagesos, tenien un mas.
2: Sí. Primer hem tingut un mas a l'Eca, a Corsaví, i després han anat a Montferrer.
1: El català suposa que era present, no?, en aquell moment.
2: El meu pare es parlava en català sempre a casa. I els meus avis només el català, no parlaven francès.
1: Bé, amb vosaltres, la mainada...
2: Francès.
1: En francès.
2: És una llestima, eh?
1: Sí,
2: és així. Però penso que el meu pare hi havia una voluntat de l'estat francès perquè les criatures parlin francès només.
1: Sí, només francès. Només,
2: penso, eh? I el meu pare volia que la nostra vida futura sigui bona i passava per més dominar el francès que per la català.
1: Sí. I tu tens records d'oir el català pels carrers d'Arles?
2: Sí. Sí, ara no sento a parlar català. A Sant Esteve hi ha poca gent, són només les persones grans que parlen català i encara. I abans tothom parlava català. Dels carrers no sentia parlar català, només.
1: Tu hi ha un moment que et poses a parlar català?
2: Sí, penso que m'hi som posat quan he començat a tocar la cobla. Perquè teníem d'anar a tocar al sud i teníem molt de contacte amb la gent catalana i tenia la necessitat de parlar català.

0: Avui faig memòria amb René Picamal, octubre 2020. Estem a casa seva, a Sant Esteve. Ja sabem que ell és fill del Vallespí, tant del costat de la mare com del costat del pare. La mare de Corseví, el pare d'Arles. Ja hem vist que va créixer a Arles. Ets un dels músics i compositors de cobla més reconeguts actualment. La música com comença per tu?
1: Comença al col·legi. He sentit amics que tocaven guitarra i m'ha agradat. He volgut tocar aquest instrument.
0: I per tocar què? Tocar...
1: música que...
0: rock i coses així?
1: Sí, més músiques de Maxime Le Forestier.
0: Cançons, eh?
1: Cançons, que diguem varieté. La música que sentien era només varieté.
0: I tocaves la guitarra per cantar? O no?
1: Sí, los dos. Sí, los dos. Sí.
0: I cantaves?
1: Sí. Però no tinc una veu molt bona, però m'acompanyava la guitarra.
0: Sí, sí. I aprens a tocar la guitarra tu sol o vas a classes?
1: D'autodidacta, amb amics. No hi havia YouTube, eh? Abans, per saber tocar un bocí, hi havia un amic que coneixia el bocí que t'ensenyava, ho anaves al ball...
0: I espiaves com ho feia.
1: Espiava el guitarrista com feia aquest morçó i hop, i ja tornava a casa i anava fent, tornar a repetir el que havia vist.
0: I cantaves i tocaves la guitarra amb els amics.
1: Exacte. Així, és com si l'adolescència.
0: Sí. Davant de les nines també, que això quedava molt bé.
1: Exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Molt bé. I és més tard que entraràs en la música de cobla, en la sardana. Serà molt més tard.
1: Sí, sí, sí. Penso que, com deia en pres, quan era jove m'agradava molt la música de cobla i el so d'aquest orquestra, i penso que més tard aquesta impregnació d'aquesta cultura musical m'ha tornat a venir al cap i he volgut tocar en una cobla.
0: Això serà, doncs, cap als 30 anys.
1: Sí.
0: Què fas fins als 30 anys? A nivell musical?
1: He tocat en l'orquestra de ball com guitarrista.
0: Com guitarrista?
1: Sí. Amb orquestra que es deia Chorus, Centesa, pendent 15 anys he tocat com a músic de ball, com a guitarrista.
0: Eres bo, doncs, com a guitarrista?
1: Bo?
0: No?
1: No sé si es pot dir que era bo. Si era bo, no tocaria dins d'un orquestra de ball, tocaria dins d'un conjunt mundial. No, feia el que podia, però...
0: Sí.
1: No era el mateix nivell de músics que ara, on tothom és ben una formació molt bona des de petit, i els músics que hi ha són molt bons. Nosaltres només d'orella i n'hi havia pas YouTube, n'hi havia pas molt de llibres per aprendre.
0: I anàveu a tocar pels balls, què, pel Vallespí?
1: Oh, a tot arreu.
0: Tot arreu.
1: Dans l'Aude, l'Hérault, l'Ariège, la Lozère...
0: I t'agradava aquella vida de músic?
1: Sí, fins als 30 anys no m'agradava el repertori que teníem, perquè ha començat a ser música, tocava amb ordinador. I era molt mecànic, molt sense ama, sense... Era en decalatge amb el que tocaven en ball i el que m'agradava. I he parat.
0: 15 anys fent música de ball, quins records tens d'aquell temps?
1: Oh, molt bo.
0: Sí?
1: Molt bo. Però una feina pesada, perquè acabàvem a les 2 del matí, calia desmuntar tot el material i tornar a casa amb el cotxe.
0: Físicament era dur, no?
1: Físicament difícil.
0: Volies ser músic professional en aquell temps?
1: No. És una passió, però per devenir professional no m'ha venit a l'idea de fer...

0: Què volies fer a nivell professional?
1: Ah, jo volia ser professor. Des del col·legi, la meva idea era vull fer estudis per devenir professor. I sóc professor des de ara fa 33 anys. Tecnologia.
0: Doncs estudies per ser professor?
1: Sí, sí. Fins als 22-23 anys. I em he preparat els estudis i he començat com professor. Estic fa ara 33 anys a Sant Lluís de Gonzaga, Perpinyà, i ensenyo un col·legi.
0: I es pot combinar la vida de professor amb la vida de músic?
1: És la sort que he tingut, perquè sí? Si tenia una vida una altra professió, penso que no ho hagués pas pogut ho fer, perquè toques cada dia a l'estiu, i l'estiu un professor és de fa de vacances. I hem pres per la vida de família també, si no tens aquesta professió és molt complicat de fer música i vida de família i la feina. I m'ha permès aquesta feina de poder fer les dues.
0: Però és dura també la doble feina, no?
1: Ah, sí. Tornava al mes de setembre a l'escola cansat, eh? Tu, el meu col·lega és una mica de feta aquest estiu.
0: Treballar.
1: Sí, perquè és una vida que no és molt sana, sí. Perquè acabes el concert a les 2 del matí o a la mitjanit i a les 10 tens de ser a l'església i has de vençar per tocar a la missa. És molt difícil i pesat.
0: I no sempre toques amb ganes, no? No sempre.
1: Ai, sí, quan no toques amb ganes és perquè ets cansat.
0: Ets cansat. René Picamal, professor de tecnologia. La tecnologia hi arribes per un interès especial o és un atzar?
1: No és un atzar. Quan era al col·legi, tenia un professor que es deia Monsieur Joan Chic.
0: Ah, sí.
1: I coneixes?
0: Sí.
1: Ah? I aquesta persona, sí, perquè és del món de la cultura catalana.
0: Sí.
1: Era el meu professor de biologia. A l'època no es deia tecnologia, biologia.
0: Ah.
1: I sempre aquesta persona l'he trobat molt com un mestre, perquè sap tot, sabia tot. Li demanant les coses en geologia, sabia de contestar, electricitat, biologia, i jo era en admiració davant aquest saber. I jo, quan era el seu alumne, deia, jo vull ser com ell, conèixer tot.
0: És del Vallespí, em sembla,
1: sí,
0: no?
1: Sí. I he estat molt de temps al Col·legi d'Arles de Tec,
0: sí.
1: I ara jubilat fa temps, i s'està a Reines, penso.
0: A Reines, sí. Has arribat a ser com ell?
1: No. Perquè era... És una persona que... Això també és una admiració per mi. Si me'n recordo bé, sempre feia de professor i acostat, sempre ha fet estudis.
0: Uh-huh.
1: Era inscrit com estudiant a l'universitat,
0: sí.
1: I preparaves una llicència, no sé què, sempre estava estudiant.
0: El professor de René Picamal, en Joan Chic.
1: Exacte.
0: Que fa conferències regularment, i la vegetació, la geologia...
1: Bueno,
0: cap allà, a Reines, al Vallespí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: René Picamal, estem a casa seva aquí a Sant Esteve. Sabem, doncs, que ets professor de tecnologia i sempre amb la música al costat. Has fet com a guitarrista música de ball i cap als 30 anys sí que et poses a estudiar la música de cobla, la sardana.
2: El primer instrument, i doncs he volgut

0: Nosaltres tocaven amb un trombó de pistó, parlo dels anys 80, i no hi havia cap trombonista de vara dins les cobles. Ara sí, tothom toca amb un trombó de vara. I doncs a l'època he volgut tocar aquest instrument perquè m'agrada el fiscorn i el trombó de pistons. Però era més fàcil de trobar un instrument de trombó de pistó i els fiscorn era molt difícil de trobar l'instrument perquè no se feia de nou. De nou, l'instrument no n'hi havia. I doncs m'he posat al trombó de pistó perquè si toques el trombó de pistó, pots tocar també el fiscorn o el trombó de baras. La manera de tocar, sí,
1: Sì.
0: empres, és la barra i els pistons che sono differenti, però al nivell de la bocca és la mateixa tecnica.
1: Doncs als teus 30 anys, cap al 1991, és això, que
0: Sì.
1: et comences a estudiar el trombó a l'Escola de Música de Ceret i entres a la Cobla Perpinyà
0: Exacte. M'he quedat 2 o 3 anys, no me'n recordo.
1: com a trombonista.
0: Exacte.
1: I després de la Perpinyà passes a la Mil·lenària
0: Aquest cop per tocar el fiscorn.
1: per tocar el
0: Aquest fiscorn.
1: fiscorn.
0: I doncs he comprat un fiscorn perquè alguns anys més tard s'ha començat a trobar fiscorn nous. He comprat un fiscorn nou i he tocat la meva cobla mil·lenària.
1: Com es passa de la Perpinyà a la Mil·lenària? Hi ha una raó, vull dir, per passar d'una cobla a l'altra?
0: Bé, una raó és que jo trobava que el repertori de la mil·lenària era molt interessant i era una edat de músic que quasi la mateixa que jo. I doncs tenia més afinitats de centre d'interès amb
1: Sí.
0: aquests músics i l'objectiu d'aquesta cobla que era la promoció de la música catalana contemporània, m'entens?
1: Sì.
0: I tocaven molts d'obres actuals. Era un repertori molt interessant a tocar i a escoltar.

0: Arrere Picamal, tens 30 anys, et poses doncs, a estudiar el trombó, entres a la Cobla Perpinyà, després a la Mil·lenària, i quan et poses a dir també podria escriure una sardana, jo?
1: Penso que l'idea m'ha vingut de tocar obres molt interessants amb la Cobla Mil·lenària i m'ha vingut al cap d'un o dos anys que estava dins la Cobla.
0: Ràpidament, doncs.
1: Ràpidament,
0: Sí.
1: sí.
0: Per què vas sentir la necessitat de fer
1: Penso
0: una
1: que sempre he
0: sardana?
1: tingut en jo una voluntat de creació, una gana de creació. I no s'explica això, no sé per què n'hi ha que tenen idees de música,
0: Sí.
1: l'altre tenen idees de dibuix,
0: Sí.
1: l'altre de decoració, no
0: Sí.
1: sé, és així. Sí,
0: Quan tocaves la guitarra, per exemple, ja podies
1: sí, sí,
0: compondre
1: sí, sí.
0: cançons,
1: Sí.
0: músiques?
1: Més melodies improvisades,
0: Sí.
1: cançons no, perquè de lletres no sóc
0: Ah.
1: algú que m'agrada la
0: Sí.
1: literatura i l'escriptura literària. Però sí, m'agradava inventar coses. Però melodia, la guitarra, no,
0: Sí, sí,
1: no
0: sí.
1: dins del...

0: projecte de fer composicions de cançons o altres coses.
1: I una sardana comença amb una frase musical, amb una melodia. Com comença una sardana?
0: Uf,
1: al cap.
0: Al cap, pot ser estic a l'hort o al carrer i tinc una idea, no sé, hop, clac, i aquesta idea, quan torno a casa, me poso la guitarra i intento de la desenvolupar i de la millorar. I no s'explica, no, no. Jo he parlat amb Jordi Molina, que em deia, ell és la seva feina, cada dia se posa al piano e trobar melodie, perquè te comanda, te manda, e jo no sé, no puc fer això. Jo me ve, si durant un any no tinc idees, no passa res, m'entens?
1: Esperes que arribi la inspiració.
0: Exacte.
1: I la composició és més que una melodia, la composició d'una sardana és més complex que això.
0: Sí, perquè...
1: Llavors, com ho fas?
0: Alors, amb l'ordinador és màgic perquè pots posar les idees que són primeres intencions i podes modificar al dia de pres si sentes el que has escrit el dia abans, que te molesta o no t'agrada, ja podes modificar fàcilment. És més fàcil que descriure sobre un paper. L'ordinador és màgic per això, és un atit formidable perquè guanyes molt de temps i és molt interactiu.
1: Escrius a l'ordinador i veus com sona.
0: Exacte.
1: De seguida, eh?
0: Ja sé dins l'idea com sonarà per la cobla, perquè si t'ho feia sentir l'ordinador, me diràs com fas per arribar a transferar el so de l'ordinador que sigui un so de cobla que sona. Jo tinc una idea de melodia al fiscorn, el sento dins el cap. Una melodia per la tenora, el sento dins el cap. No sé com t'explicar, és així.
1: Per fer una sardana cal conèixer ben bé cada instrument de la cobla.
0: Sí, cal conèixer els instruments, perquè cada instrument, sobretot els instruments catalans, són particulars, i cal conèixer les tessitures, primer, i algunes dificultats de l'instrument, perquè són instruments que són específics i tenen les dificultats d'execució específics.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: René Picamal, ets compositor de sardanes, a més de ser instrumentista, toques el fiscorn a la Mil·lenària. En algun moment estudies composició?
2: No.
1: Mai?
2: Estudiar, no. He intentat obrir un llibre de composició i al cap d'alguna pàgina, masses obligacions, que sigui així, he tancat el llibre.
1: I no t'ha servit, doncs?
2: No, només l'orella. Per jo és bo si el que sento és bo.
1: I no has demanat consells de compositors?
2: No,
1: ho has fet tu sol, autodidacta total.
2: Hem pres a la cobla quan tenia algunes informacions sobre l'instrument o en Frederic alguna vegada li demanava perquè ell conec molt bé els instruments. Sí, me sono fet ajudar per algunes dificultats els músics de la cobla. Mm-hmm. Però no he pres lliçons d'harmonia o...
1: I la teva primera sardana la dediques a la teva filla,
2: sí,
1: Clara.
2: Sí.
1: I què, com va ser aquesta primera sardana?
2: Sempre dins un cavall.
1: És pas bona?
2: No, és normal, perquè la primera... Sí. No conec molt de compositor que han fet una primera sardana molt bona.
1: Sí, no?
2: Jordi Molina.
1: Ah, sí?
2: Sí. Jordi Molina ha escrit una sardana que es deia Laia, que és el nom de la seva filla, i és molt bona. És una excepció, Jordi Molina.
1: I la segona va ser bona? La teva segona sardana?
2: Millor que la primera. Els meus amics músics de la cobla me deien «Oh, tu, hi ha idees, tenies de canviar coses...»
1: Perquè amb l'ara, la primera sardana, et vas desanimar? Vas pensar que...
2: No em faria una segona.
1: Que no faries més?
2: Són els músics de la cobla que m'han dit «Oh, hi ha coses interessants, podries fer una segona, veieu que serà més bé». I la fem.
1: I la vas fer.
2: Una segona, una tercera... I...
1: Quina va ser la primera sardana que vas fer que et va sentir satisfet del tot?
2: Banyos del 2000. Primer Perpinyà 99, però per al Ballaires, per l'Ensaires, sí. No eres molt bona. Però Banyos del 2000 era inspirada i per al Dansaire era bona.
1: Va tenir èxit aquesta sardana.
2: Exacte. Era molt tocada i encara és més tocada. Sí. És molt tocada per cobles.
1: I penses amb els que ballen? A l'hora de fer una sardana?
2: Ets obligat.
1: Sí?
2: És una música per ser ballada. Hi ha diferents tipus de sardanes. Sardanes de concert.
1: Sí.
2: El compositor no pensa a la dansa. I hi ha la sardana de plaça. Doncs si fas una sardana de plaça, clar que sí,
1: clar.
2: Que necessita de ser balladora.
1: A més de ser balladora, com les vols a les teves sardanes? Com han de ser?
2: Inspirada, sí. Això és més difícil i molt senzilla per als músics. Sempre he trobat que la sardana dificultat per músic és una repetició 6 vegades de la meva dificultat. Si no tens dificultat 6 vegades ja toques tranquil i bé. Però si tens dificultats de l'execució de la melodia o de la partició, 6 vegades és en dificultat i doncs se ressent a la qualitat de la música.
1: D'acord.
2: Entens? I als músics no li agraden dificultats. Una vegada sí, però sis vegades
1: no,
2: repetida,
1: no. Doncs vols que el músic se senti còmode.
2: Exacte.
1: A l'hora d'interpretar les teves sardanes.
2: Que sigui almenys com diuen nosaltres dins dels dits de l'instrument.
1: Sí. I tens compositors que a tu t'interessin especialment?
2: Sí, n'hi ha molts, Joaquim Serra, Conrad Saló, Puigferrer, Jordi Feliu, Jordi Molina, Beu Mala, Enric Ortí, hi ha molts, Marc Timon, molts de compositors. És la riquesa de la música catalana.
1: Sí. Ara hi ha molts compositors, diguem-ne, joves, no?, que són interessants.
2: Sí, penso que la qualitat del seva sardana ve del fet que tenen una formació musical més bona que la meva o d'altres músics que tenen la meva edat. La formació musical ha molt evoluat amb els conservatoris i la creació dels departaments de música, d'instruments tradicionals, etc. I penso que la qualitat de la música catalana ara és la conseqüència de la formació dels músics.
1: Però un músic que té molta formació, que ha anat al conservatori, pot ser que faci sardanes més complicades.
2: Sí, sí, no? Però... Sí,
1: que no agradin els músics, vull dir.
2: Sí, sí, sí, però és una exigència, penso que aquestes dificultats necessita una exigència de tècnica i de qualitat sí. personal, i això fa que el nivell dels músics va de més en més...
1: Va millorant, eh?
2: Va millorant, sí, m'entens? Sí, sí. Quan el nivell dels músics se millora, la composició també, perquè pots tocar coses més difícils i tindràs sonoritats i alguns motius sí. que no podrien sentir abans perquè tècnicament els músics no ho puguin fer. En pres, no és perquè saps escriure que ets un bon compositor d'inspiració. Hi ha molta gent que me deia, oh, tu escrius amb una pantalla, un ordinador, és fàcil. Jo dic, sabes parlar francès. Agafes un ordinador i fes-me un poema o un roman.

0: René Picamant, les teves sardanes són apreciades. A més, has guanyat premis de composició.
1: Sí,
0: No? Sempre ajuda, això, no?
1: ajuda perquè és un motiu de satisfacció i de reconeixement. I la meva fiertat és que sóc autodidacta i que quan sóc al pòdium, al costat de jo, són professionals de la música. I jo no som només un professor de tecnologia, m'entens? Autodidacta. El meu ple és aquest, de veure que no necessita de tenir una cultura i una formació molt important per fer música. Penso que dins la música hi ha la tècnica, l'escriptura, la composició, però l'inspiració. I pots tenir una melodia molt senzilla que te toca, escrita per una persona que no sigui coneguda, i un altre músic molt conegut, hi haurà 10.000 notes, però no sentiràs res.
0: I tu, com a autodidacta que ets, no has estudiat composició a cap conservatori, no creus que arriba un moment en què tens un límit a l'hora de composar?
1: Sí, perquè a vegades la teoria me falta. A vegades no entenc perquè no sona això, perquè no sona. I després, si tens les eines, trobes on hi ha la falta, entens? Però jo necessito d'escoltar i escoltar per trobar, és això que se passa, és aquesta nota, i me falta un diès, un bemoll, m'entens? Però algo que té la teoria, de seguit mirarà el paper, ping, el diès aquí no és bo. Hi ha una falta perquè no va bé amb l'acord.
0: D'acord.
1: Entens?
0: Bé, tu trigaràs un poc més, m'hi arribes igualment, no?
1: Exacte.
0: D'acord. Exacte. René Picamalt, un compositor de sardanes, com tu, un instrumentista de cobla, deu escoltar altres músiques que la música de cobla.
1: Sí, clar que sí. No. M'agrada molt la música de cobla, m'escolti totes sortes de música, que sigui jazz, clàssic, de tot.
0: Això sempre ajuda també a l'hora de la composició, segurament.
1: Sí, perquè obres les idees teves.
0: A més de compondre sardanes, has fet arranjaments també per a cobla.
1: Sí, perquè en algunes ocasions el repertori de cobla sembla el mateix i a la cobla, a la mil·lenària, falta alguns passos per completar el repertori. Sí. I llavors però ho feia sempre amb molt d'il·lusió, perquè m'agrada.
0: Passos dobles, valsos...
1: Valsos, exacte.
0: Per a cobla.
1: Exacte.
0: Sonen bé també per a cobla, no?, aquestes composicions, aquests balls.
1: Sí. Penso que és adaptat.
0: Hi ha una adaptació o un arranjament de l'estaca que has fet, de l'estaca de Lluís Llach, que té molt d'èxit, no?
1: Sí, que és molt tocada. Sobretot dins d'un concert on la gent catalana reivindica la seva cultura... I sé que molts de concerts al sud toquen l'estaca amb la meva...

0: René Picamal, hi ha un disc del 2011 de Coble i Carrilló amb arranjaments teus, també.
1: Sí, sí. Arranjament i composició.
0: I composició, també, sí, és veritat, sí, sí. I fins i tot has treballat amb un músic com amb Raf Dumas,
1: sí,
0: música electrònica,
1: sí,
0: aquí com a instrumentista, no?
1: Sí, perquè la Coble havia un projecte amb Raf Dumas per música electrònica, sí. Mm-hmm. Però aquí només com músics.
0: T'interessa aquestes barreges, instruments tradicionals, amb la música electrònica, per exemple?
1: Sí, perquè permet de fer conèixer la Coble, el món de la música catalana, a tot arreu.
0: Sí.
1: Trobo que és una necessitat de que la gent coneixi que a Catalunya tenim una música que és molt rica i amb sonoritat particular.
0: Has estat trombonista a la Perpinyà, has estat, com es diu que toca el fiscorn?
1: Fiscornaire.
0: Fiscornaire.
1: Sí, sí.
0: A la Mil·lenària, i ara s'ha acabat la Coble?
1: Alors, jo he parat perquè he tingut problemes de salut. I doncs no puc tocar més de físicament, no puc tocar el fiscorn, no és possible. És per aquesta raó que he parat, He parat per obligació.
0: Però hauries continuat, doncs.
1: Sí, perquè és una passió, És una passió, sí, la música.
0: Doncs continues amb la composició.
1: Exacte, només això.
0: Molt bé. Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb René Picamal, som a casa seva a Sant Esteve, en aquesta emissió hem de posar sardanes teves. Hem de fer un muntatge amb músiques que tu has fet, algunes sardanes que s'han publicat, no totes s'han publicat.
1: Moltes, però no totes.
0: Quines vols que posem de sardanes?
1: Les més conegudes, les més tocades per les cobles de tot arreu.
0: Les que trobi, doncs.
1: Hi en trobaràs moltes, penso.
0: Molt bé. I a part de la música de coble, m'has dit que escoltaves jazz i música clàssica.
1: Sí, sí. Jo tinc una música que m'agrada molt, que es diu l'Ave Maria de Caccini, és d'un compositor soviètic que es diu Vavilov, no me'n recordo, i és preciós. És una melodia molt senzilla i sempre que l'escolto tinc la carn de gallina. És una Ave Maria,
0: Sí.
1: Donc és molt trist, però és per fer meditació. Més bé soc, més m'agrada les melodies tristes.
0: D'acord. Et fas gran i vas apreciant més la música trista.
1: Sí, trista.
0: Trista. Sí.
1: No
0: demanes energia a la música.
1: I més meditació, contemplació.
0: D'acord. René Picamal, gràcies d'haver-me acollit a casa teva.
1: Tot el plaer.
0: I d'haver acceptat fer memòria per Ràdio Arrels en aquest octubre 2020.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.

0: L'Ave Maria de Caccini, amb la Metris de París, que René Picamal ha volgut per la memòria que ha enregistrat a casa seva a Sant Esteve. Abans han sonat totes composicions seues. Toca vent, del 2000, amb la Mil·lenària. Cap vespre al Palau dels Reis de Mallorca, també amb la Mil·lenària. És una sardana encàrrec en motiu de Perpinyà, capital de la sardana 2019. És una de les dues sardanes oficials d'aquest esdeveniment. Banyoles, el 50è, una sardana que va compondre René Picamal el 2002 i que va escoltat amb la Principal de Cassà. Ciutat Reial, amb la Mil·lenària, la sardana que va tenir el Premi Institut Font Nova del 2008. Puntejaires de Bompàs, que va compondre el 2010 i que hem escoltat amb la Mil·lenària. Banyuls 2000, amb la Cobla Contemporània, i ja cap a la fi, l'arranjament que René Picamal va fer de l'Estaca de Lluís Llach.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites, sense pensar res més. Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua boja que s'ha perdut en caminets. Digues-me que la setmana, quan

prenent temps. Com una mà retirada, a la fi de la jornada, tornarem a ser tots solets. Digues-me coses boniques, digues-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vos fer per fer projets. Dis-me lo que se passa

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ara, de la plana del Rosselló, les urnes han d'atènyer cada col·legi electoral de Catalunya l'1 d'octubre. Sem a l'estiu de l'any 2017, dins una Unió Europea que fa bandera dels valors de democràcia, respecte i llibertat. A partir de la frontera que separa Catalunya del Bressol, les nostres urnes esdevenen il·legals, esdevenen l'equivalent d'objectes de contraband, de drogues o d'armes. Són il·lícites, recercades per les policies espanyoles per ser inconstitucionals, il·legítimes. Les urnes han de transitar discretament pels camins menys freqüentats, menys vigilats del Pirineu català, amagades als maleters o disfressades de jardineres. Arriba el setembre i, a Madrid, Mariano Rajoy explica que no hi pot haver referèndum, que no hi haurà urnes, que no hi haurà paperetes. Quan un objecte naixit de la voluntat popular genera desig, felicitat, resistència i orgull, aquest objecte agafa en l'inconscient col·lectiu una plaça especial. Els atacs i el menyspreu d'un poder autoritari, excentrat i inacceptat, han augmentat els desigs de democràcia, de justícia i de llibertat dels afectats. Des de Madrid, Mariano Rajoy pot explicar el que vulgui. L'1 d'octubre hi havia urnes, hi havia paperetes. Més de 2.260.000 van expressar el seu desig. I hi va haver referèndum. I les urnes van recollir la voluntat de la societat catalana. Les urnes són sagrades. El Comitè de Solidaritat Catalana ha confiat 55 urnes a artistes d'horitzons diferents. Cada artista ha convertit l'urna en una obra d'art. El conjunt de les obres nos parlen de solidaritat, de llibertat, de democràcia o de l'invers. Extracte del catàleg 55 urnes per la llibertat, publicat l'any 2018 a Perpinyà.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte és Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'Omac Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
0: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants pasturen el suport.

els estius i els rigors dels hiverns sencers. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes, un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i el moment ens fan somiar un destí transhumà transhumanista.

ciència és la nostra guia on el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han

0: Molt xulo aquest tema, de l'Humac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al campionat de caça. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat
1: i obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a un quart de dues, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2 de 12, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 6:02, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 10:02 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:15 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:12 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:12 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:12 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:12 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:02 a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les 4 primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Castà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la Cobla Contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: xiplejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanorlaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Persones o un xotis i no hi ha pronoms febles, però és una manera intel·ligent de vomitar. És una renovació de la cançó protesta, el nou himne lletgista que diu i fa. Ah? Com malo. Ah?
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Pollestres, 95.

0: Continuem amb la categoria Audiència dels Premis Preludi, un espai pensat per apropar la sardana al públic i escoltar el criteri popular. Recordem que en cada capítol ens acompanya un membre del jurat que presenta 5 sardanes candidates a la votació de l'audiència. Avui ens acompanya un altre membre del jurat en qüestió dels Premis Preludi, Xavier Pagès. Corella, benvingut.
1: Bon dia, gràcies de nou.
0: Doncs Xavier, avui ets l'encarregat de presentar-nos les 5 sardanes candidates. Què en destacaries a grans trets d'aquesta selecció d'avui?
1: A veure, aprofito per recordar que aquestes sardanes són 5 sardanes que les hem, diguéssim, agrupat per podcast amb els 3 membres del jurat, però que no és que les hagi escollit jo directament, igual que les altres, i les hem escollit entre tots, i avui en fem la selecció.
0: Que hi ha un consens per part del jurat.
1: Exacte, hi ha un consens per tot, llavors nosaltres ens les hem repartit, i avui jo presento aquestes, que a més estic molt content de que m'hagin tocat, perquè pràcticament conec a tots els compositors que les han fet, i quan coneixes la persona, doncs sempre entres en contacte amb la música d'una altra manera, perquè visualitzes ja una miqueta la seva personalitat a través de la música, i això, la veritat, és que és molt gratificant. Doncs bé, el fil conductor d'aquestes sardanes és la qualitat, sense cap dubte, evidentment, perquè clar, han passat ja un procés de selecció i totes elles són sardanes de primer nivell.
0: Molt bé, doncs expectant per descobrir-les. Sí. Passem ara doncs a endinsar-nos justament en aquestes sardanes. Xavier, quina és la primera sardana seleccionada?
1: La primera es titula L'Andreu de Gramenet, del Jordi León.
0: En Jordi León, nascut a Barcelona. I què en destaques d'aquesta sardana? Què ens en podries dir?
1: Bé, d'entrada, jo crec que és una sardana ja singular entre totes les sardanes que s'han presentat, no només d'aspecte musical, que ara en parlarem, sinó pel fet de que crec que és l'única que s'ha presentat escrita a mà.
0: Ostres, perquè en Jordi León...
1: Sí, això és un detall que jo penso que és molt interessant.
0: És molt interessant.
1: I això que dèiem de la personalitat, no?
0: És a dir,
1: la personalitat del compositor no només està en la música, sinó en tot el que fa absolutament.
0: En tots els detalls.
1: Llavors, això és un detall molt important. Llavors, pot semblar una anècdota, però no és una anècdota. Vull dir, és com una targeta de presentació, no?
0: I tant.
1: Presento la sardana escrita mai. I quan et trobes la sardana, dius, ostres, això és diferent.
0: Et crida l'atenció.
1: I quan entres a la sardana, doncs tot està com... és coherent, no? I la música que fa, doncs ja té aquest caire com de... No sé, jo crec que quan una cosa es fa a mà, no? És com voler deixar les coses molt, molt ben posades, molt ben dites, fetes per tu mateix, com molt artesanal. No?
0: Hi ha un punt més artesanal, no, que la partitura editada a través d'informàtica que fem avui en dia, la majoria, vaja.
1: Exactament. Llavors, doncs bé, llavors la música també té aquest caire artesanal, no? De tradició, de cosa ben feta, a poc, païda, etc. Sí. Llavors jo crec que això la música també ho transmet molt. És una obra que te la mires i està tot molt ben posat, molt detallista amb el detall. Evidentment, no pagui la redundància. Llavors, el que volia dir també és que explicar una miqueta que el títol de l'Andreu de Gramenet és que la sardana està dedicada al senyor Andreu García, naturalment de Gramenet. En el seu 80 aniversari és una sardana que li van encarregar, imagino, els seus fills, perquè és el que posa, és la dedicatòria, està posat així, dels seus fills, diu.
0: Carai.
1: Llavors, doncs, bueno, té un rerefons també sentimental. Aquesta sardana, a més, no és una sardana que simplement és música, que podríem dir ja està, sinó que té un missatge, té un significat més enllà de la música, però que el transmet a través de la música. És a dir, que utilitza un tros de la melodia del famós Moltes felicitats. És a dir, moltes felicitats.
0: Entesos. O sigui, sí. Hi ha una cita musical.
1: Exactament. Però aquesta cita no només és simplement que treu la cita i ja està, sinó que va sortint al llarg de tota la sardana, no? I si us hi fixeu ara, quan escolteu la sardana, doncs, en el primer moment que apareix la cita, diu inici de llargs, és el primer moment, si no recordo malament, que apareix a la cita, i després ja surt per aquí, surt per allà, i va conduint tota la música. No? O sigui, en certa manera, li està dient al dedicatari moltes felicitats, doncs, durant tota l'estona. Jo penso que això és un detall interessant, també. És una sardana molt sòlida, de factura impecable, això està clar, ja ho he dit, i a més està molt ben instrumentada, és a dir, no trobes coses que, oi, això hagués pogut ser... No, si està tot en el seu lloc,
0: tot funciona, la poses... Un gran coneixedor de la instrumentació per
1: copla. El Jordi León, evidentment.
0: Intèrpret de flabiol.
1: És un segell de una marca de la casa, que això ja ho deixa tot per segur, no? Bé, doncs no sé, jo crec que hi he dit bastantes coses, no?
0: Molt bé, Xavier.
1: Sí?
0: Doncs expectants per descobrir aquestes cèl·lules que en principi seran reconeixibles per l'audiència,
1: sí,
0: suposo.
1: Sí, molt clarament.
0: Molt bé, doncs ens endinsem en l'Andreu de Gramenet, de Jordi León.

0: Acabem de sentir l'Andreu de Gravenet de Jordi León. Doncs seguirem ara amb la següent sardana. Quina és la segona candidata que tenim avui, Xavier?
1: Es titula Per tant dolços moments i és del Joan Droguet.
0: Joan Droguet, nascut a Centelles. Quines consideracions tens per aportar-nos sobre la peça?
1: A veure, aquesta sardana, el Joan, si els que heu anat seguint els podcasts, no? Ja va presentar una sardana a la secció musical.
0: Correcte.
1: I que es titulava Quan no es troben les paraules, i ja vam estar parlant que era una sardana de concert.
0: Aquella sardana que va generar certs comentaris sobre el tema del cop final.
1: Exacte, amb una mica de polèmica, a veure si s'havia de posar, si no. Sí, controvèrsia
0: musical.
1: Exacte, sí. Que és interessantíssim.
0: I tant.
1: Doncs bé, ara ens tenim una sardana totalment diferent, és el mateix compositor, i tenim com la cara i la creu de dues maneres de fer diferents a l'hora d'escriure sardanes, que és una mica el que vam comentar aquell dia, que vam dir què ha de tenir una sardana per ser de concert, què ha de tenir una sardana per ser de plaça o per ser ballada, no? Llavors aquí el Joan ha fet aquest acte de transformació musical i l'altre dia ens va presentar aquella sardana que era per escoltar-la assegut, en tranquil·litat i percebre tots els detalls, i aquesta està pensada per posar en una plaça, perquè la gent s'animi, balli, etc. I jo crec que l'habilitat de poder fer això és molt important en un compositor. Tu pots decidir si fer-ho o no.
0: Les facetes molt diferents i que requereixen habilitats molt diferents.
1: Molt diferents. Doncs tu pots tenir-les o no pots tenir-les, tant una com l'altra. És a dir, pot ser que un compositor sigui molt hàbil escrivint sardanes per la plaça, fent ballar, etc., tenint aquesta habilitat, i en canvi potser es posa a fer una sardana de concert i no li surt tan bé, i al revés. I tenir l'habilitat de fer les dues coses, doncs és un nivell més, no? Llavors el Joan jo crec que aquí hi arriba molt bé. I la prova és la que ens va presentar l'altre dia i també la sardana d'avui, no? És una sardana molt equilibrada. També el que m'agrada és que, malgrat ser una sardana a la plaça, que en principi no hauries de tenir moltes pretensions de, no sé com dir-ho, de donar-li molt nivell a la construcció de la pròpia sardana a nivell musical, vull dir que a vegades pots, quan fas una cosa més per ballar, diguéssim, l'estructura passa una mica a segon terme. Hi ha coses més, entre cometes, importants, com poden ser el ritme o l'embranzida, aquest tipus de coses, o els crescendos, aquestes coses que fan que la gent es vagi animant quan balla, no? Però malgrat això, malgrat treballar tots aquests aspectes que són importants per provocar la dansa i per animar la gent quan balla, doncs ell segueix cuidant el petit detall. És a dir, dins la sardana podem sentir coses que musicalment encara hi són i tenen qualitat en el sentit compositiu. No
0: descuida l'ofici de música.
1: Exacte, l'ofici allò del segon pla, diguéssim. Són aquelles coses més subtils que fan que una obra sigui una gran obra. És a dir, de fet, les grans obres normalment el que tenen és una cosa que tothom la sent molt evident i diu, oh, que bonic és això, però després s'hi va rascant.
0: En el detall, en la
1: detall,
0: profunditat.
1: Segueixen apareixent coses. Les obres que no són tan gran obres es queden en el màxim, no? És a dir, sí, està molt bé això, però i si rasques, què hi ha al darrere? Això és com...
0: com globus que es desinflen.
1: Això és com quan vas a un edifici i no dius, hosti, aquest edifici és bonic, oi? Està molt ben fet. Sí, mira aquestes parets, és un disseny molt maco, eh? Però ens va el paleta o l'arquitecte i diu, però aquesta paret rasca una mica, cau en la pintura, o aquesta columna està escardada, no? Te la mires de lluny, tot està molt bé.
0: La façana, d'acord, però...
1: si has de viure...
0: El gruix de l'obra...
1: Si allà t'hi has de penjar un quadre, per exemple, i no, aquest edifici està molt bé, ja, però a veure, si compres el pis o compres no sé què, has de penjar un quadre, et cau el clau a terra perquè el morter està malament i no pots penjar un quadre, no? Dius, clar, si has de viure, l'edifici està bé, tot. No pot ser que la façana estigui molt bé i el de dins no. Llavors, la composició passa una mica això. És a dir, que normalment la gent el que sent és el de fora, però quan t'hi poses a viure, és a dir, quan la interpretes, quan la toques, quan la balles moltes vegades, això també és viure dins d'una sardana. No és un dia l'escolto o un dia la ballo, no. Moltes vegades. La segona vegada que la balles, te'n dones compte, ostres, això d'aquí, la primera vegada que la vaig ballar, no em vaig donar compte,
0: vas descobrint elements, detalls,
1: clar,
0: secrets que
1: clar,
0: de cop se't revelen.
1: Això fa que tinguis més ganes de tornar-hi una altra vegada, és el que defineix una gran obra, no? Bé, doncs el Joan Droguet, en aquest sentit, hi ha petits detalls d'aquests que van donant aliment a l'esperit que dic jo, no? Que vas entrant-hi i van trobant coses. Un petit detall, simplement, per exemple, a l'inici apareix una petita escala de notes que en el flabiol i després em sembla que la fan les trompetes que només fa el flabiol pràcticament ni se sent, és a dir, quan estàs sentint està per allà darrere, després trompetes se sent una mica més clar, doncs aquestes quatre notes que se senten o cinc, que fins a la caiguda, doncs són les primeres notes del cant del tible després, que entra un tible i fan allò, i en els llargs ja, és a dir, això passa en els curts i fa tot i es fa quasi exactament el mateix gir. I això són aquests petits
0: solidesa.
1: Detalls. Sí, la coherència
0: aquí
1: de l'obra.
0: Aquí el morter
1: no cau. Exacte. No només és sòlida en aquests petits motius que estem dient, sinó també hi ha, per exemple, jocs rítmics, que clar, és una sardana que ha de vibrar rítmicament, i llavors apareix una espècie de grimaldi. I apareix des del principi, i aquest ritme va apareixent també en el llarg de les... Això apareix just només començar la sardana. En els llargs va apareixent de tant en tant. No és una cosa que diguis pa, pa, pa, i va matxacant tota l'estona el mateix ritme, sinó que el deixen en un lloc i després t'apareix per aquí, t'apareix per allà, i llavors si l'orella està atenta i
0: pots
1: sensible...
0: Pots percebre'l i reconèixer-lo, no?
1: I és sensible, de seguida dius, oh, això està connectat amb l'altre. I quan trobes aquestes connexions és com escoltar una endevinalla i trobar la resposta, no? Dius, primer sents l'endevinalla i dius... No sé de què va això, no sé on està la resposta, però quan la trobes, la satisfacció és tan gran que dius, o sigui, que és l'endevinalla, l'he d'explicar amb algú, no? Doncs amb la música passa el mateix. T'escoltes l'endevinalla i quan la detectes, pum. Avui ja he donat la solució, o sigui, m'haureu de perdonar l'endevinalla, us he fet una mica d'espoiler.
0: Bé, gràcies, Xavier, per aquest comentari. Gaudim d'aquesta endevinalla i de tots els elements que ens comentava ara en Xavier, de la sardana Per tant dolços moments, de Joan Druguet.

0: Acabem de sentir per tant dolços moments de Joan Druguet. Xavier, anem a per la tercera sardana que tenim avui.
1: Anem per la tercera sardana. Aquesta es titula Marta i Lluís i és del Marçal Muñoz.
0: El Marçal Muñoz, nascut a Cardedeu. Què ens en pots dir d'aquesta sardana?
1: Bé, pel títol jo imagino que també és com una mena de dedicatòria, no? Està dedicada a la Marta i Lluís. No sabem qui són la Marta i Lluís, però està clar que aquí, en aquest bloc ens han tocat bastantes dedicatòries, eh? Tot s'ha de dir, perquè l'Andreu hem vist abans. Bueno, pantant doncs els moments no està tan clar, però bueno, Marta i Lluís, després els que veuen ja veureu que també estan dedicades. Vull dir que bueno, és bonic també saber...
0: És força habitual, pel que sembla, no?
1: Sí, és un generador de sardanes, això de, no? De voler dir-li amb algú que, o que l'estimes o que felicitats, o sigui, és, trobo que és bonic també que hi hagi aquesta funció més enllà, no?
0: De, per descomptat.
1: Sí, sí, està bé. Llavors, aquesta sardana és una sardana, tot s'ha de dir, comparada amb les altres, és més senzilla, però això no vol dir que estigui malament. És a dir, perquè hi ha grans obres mestres que són molt senzilles. Anem a parar, jo què sé, la música callada de Montpou. Són quatre notes, però molt ben posades, val? Però dir que senzilla simplement és un
0: per un atribut, una possibilitat creativa.
1: Una possibilitat creativa més. Llavors, és més senzilla en quant a l'escriptura que les altres que hem escoltat, per exemple, fins ara, que eren com més trenades en quant a les textures, o sigui, com els instruments es relacionen els uns amb els altres. Llavors, en aquest cas, és neta, això vol dir que si és més senzilla, vol dir que és més neta quan l'escoltes, és més transparent, val? Per tant, tots els elements se senten més clars. Això que hem dit del Joan Druguet, de que hi ha uns motius que apareixen per allà amagats, no sé què, els has d'anar a buscar, no? Aquest ho sents tot molt clar.
0: És diàfan.
1: És diàfan. És a dir, tot el que sona t'entra per l'orella de forma directa, no? Llavors, fonamentalment juga amb l'acompanyament, majoritàriament de sardana, una melodia que va funcionant bé, amb uns petits complements que l'ajuden una miqueta, i després el que en diem tècnicament el contrapunt, no? És a dir, que la melodia té una altra melodia normalment, o un petit motiu, o una intervenció que fa un altre instrument, i que complementa el que està fent la melodia principal. I amb aquests tres elements construeix pràcticament tota la sardana, val? Llavors, el que és interessant d'això és que el tercer element que he dit, aquest complement, el contrapunt. De la melodia, no és tan fàcil posar-lo.
0: Aquí s'ha de tenir una tècnica i un domini,
1: sí,
0: de l'ofici.
1: Sí, aquí s'ha de saber fer això, perquè posar una melodia posant acompanyament no diré que sigui fàcil, però bé, és relativament senzill. Però ficar un tercer element que entri en joc amb els altres dos i que no molesti, no és tan fàcil.
0: Sumar un tercer element.

0: com a complement en els forats que deixa l'altre. És a dir, les melodies tenen moments, i tu com a cantant ho sabràs molt bé això, les melodies tenen moments que deixen descansar. Mm. És a dir, el cantant fa la-ri-la-ri-la-ra, la-ri-la-ri-la-ri-la-ra, i aquesta la-ra, que es queda la nota llarga, aquí el compositor pot dir el deixo sol o hi poso alguna cosa per omplir i que s'entretingui una mica el que està escoltant, perquè mentre el cantant fa la nota llarga per descansar una miqueta i deixar reposar la melodia, el que escolta... Ah. I aquí què? Bueno, aquesta nota llarga està bé, però m'estàs deixant...
1: Falta alguna cosa, no?
0: Llavors, el compositor, moltes vegades, no sempre, però moltes vegades el que fa és ficar alguna filigrana per allà dins, un tros de melodia que omple aquest forat. I aquí en aquesta sardana això ho sentirem. És a dir, sentirem que la melodia va fent, i en el moment que la nota es queda quieta, entre un instrument fa tiruritutti, o tiruriruriruri, o acaba de complementar. És com una mena de resposta, és com una mena... És una mica el que estem fent nosaltres en aquesta conversa. Jo t'estic deixant una parrafada aquí, que no hi ha qui l'aguanti, i tu, quan jo acabo...
1: De tant en tant intervenir.
0: Exactament. I llavors em deixes descansar una miqueta a mi i fas aquest complement. O sigui, en certa manera m'estàs fent de contrapunt en aquest moment. Bé, en aquest moment. Després tu també tens el teu moment, eh? Llavors, i jo també et faig de contrapunt. Però és aquest joc, és el que el compositor juga dins de la sala.
1: És bonic això, sí, sí.
0: Bé, doncs vinga, això ho podem sentir, no?
1: Molt bé, Xavier, doncs som-hi. Ens endinsem en Marta i Lluís de Marçal Muñoz.

0: Acabem de sentir Marta i Lluís de Marçal Muñoz. Seguim endavant, Xavier. Ara per la quarta sardana d'avui.
1: Que és d'Avis Anetes, de Martí Delgado.
0: Martí Delgado, un jove compositor de Blanes, del qual ja vàrem parlar. Què hi trobarem, aquesta sardana?
1: Aquesta sardana també té una singularitat entre totes les sardanes que s'han presentat. A mi m'agraden molt les singularitats.
0: Quina és aquesta singularitat?
1: La singularitat, en aquest cas, és que és una sardana per dues cobles i percussió.
0: Dues cobles i percussió.
1: I percussió. Val? I a més, percussió variada.
0: Una singularitat de força entitat.
1: Exacte. Una senyora singularitat.
0: És a dir, hi ha dues cobles tocant en directe, la sardana en qüestió.
1: Exacte. Més la percussió, que, a més, si no recordo malament, el Martí ha fet com diverses versions de percussió, és a dir, perquè es pugui tocar amb un, dos, tres percussionistes. Bueno, ha fet tota una previsió de perquè sonés de més a menys la percussió. Aquesta percussió no només és un instrument de percussió, sinó n'hi ha diversos, no? Hi ha les timbales, el plat, els plats, després hi ha el carilló, que és el que en diem en alemany el glockenspiel, que és com una espècie de teclat de làmines metàl·liques. Exactament. I després el triangle, que curiosament

0: només toca tres notes en tota la sardana. I a més seguides.
1: Deuen ser molt importants.
0: Són molt importants aquestes tres notes. Si us hi fixeu, les sentireu al principi dels llargs, comencen els llargs i sent cling, cling, cling, les tres notes del triangle. Els altres toquen una mica més, però vull dir que... Espero que la versió de tres percussionistes, el del triangle, no només faci aquestes tres notes i toqui
1: alguna més. Quants intèrprets està contemplada que hi hagi de percussió?
0: En principi, el que sentirem, jo diria que ho fa un, perquè fa les tres, o sigui, fa la versió d'un percussionista que toca els diversos instruments ell mateix.
1: Va canviant d'instruments.
0: Exacte, va canviant d'instruments i va passant d'un a l'altre. I, evidentment, doncs, algun dia, quan es toquin més gent, doncs podem posar-hi dos o tres percussionistes perquè toquin tots els instruments de vent, aïda de percussió, amb la seva, màxim de les seves possibilitats. Mm-hmm. Val? Bé, és una sardana molt ben instrumentada, molt. O sigui, està molt ben escrita. I a més, vull enfatitzar que escriure per dues cobles o tres cobles no és gens fàcil.
1: Tampoc és gaire habitual, no tenim
0: no és habitual,
1: un repertori molt extens per justament per
0: exactament.
1: Aquesta informació.
0: Exactament, sí, totalment. A part que no és habitual, no és fàcil, perquè moltes vegades la gent es pensa... escriure per dues o tres cobles i després agafar el que fa una cobla i tocar dues vegades, no? O tres. No, no és això.
1: No és això.
0: No és això, perquè si no, perquè tenim tres cobles. Perquè soni més fort, només. Això seria, si volem, perquè soni més fort, vinga, agafem aquest... Això a vegades es fa, eh? Vull dir, amb una plec o així, hi ha dues cobles i toquen una sardana, la toquen les dues a la vegada. Això pot passar.
1: Clar, però no és una decisió artística
0: no.
1: En la qual tot estigui pensat i tingui un sentit creatiu i musical, al final.
0: Exactament, perquè això és el que busquem quan tenim un medi diferent. El que fem és escriure d'una manera diferent, si no té massa sentit, no? Simplement més
1: volum...
0: fort perquè sí, no? Per això, jo què sé, fiquem un altaveu, no sé, no cal ficar tres cobles. No? Doncs sí, s'ha de saber escriure per dues i tres cobles i aquí el Martí ho demostra que ho fa molt bé. Val? Llavors, això què vol dir? Vol dir que si tu tens dues cobles, en lloc de tenir dues tenores, en tens quatre. Clar. Llavors, què en fas de quatre tenores? Va, la primera li poso una melodia, la segona, doblo la primera i la tercera li fico una altra melodia, la quarta, però llavors què en fas dels quatre tibles? No és tan fàcil.
1: S'ha de tenir inventiva, enginy, no? I recursos.
0: Totalment, totalment. I això se n'ha d'aprendre. Llavors, bé, doncs dic que ell ho ha fet molt bé, està molt ben aprofitats aquests instrumentistes, és a dir, un instrumentista quan acaba una obra, de tocar una obra de dues o tres cobles, el que fa sis, o sigui, la tenora que fa sis o la tenora que fa quatre o el que sigui, ha de sortir quasi igual de contenta que la tenora que fa un o la que fa dos.
1: Com a intèrpret,
0: clar.
1: No sentir que has contribuït de manera poc,
0: allò,
1: poc important.
0: Com el pobre triangle que dèiem, no? Tres notes. Dir, han d'estar molt ben justificades aquestes notes per només anar amb el teu triangle i tocar tres notes. Aquí, com que fa el mateix percussionista, no hi ha aquest problema. Clar. Però si tu ets un senyor del triangle i només has de tocar tres notes, doncs més val que n'hi hagi alguna més. O que aquestes tres notes tothom se n'assabenti que les has tocat, perquè si no, perquè has vingut. Això passa, per exemple, amb una obra de Debussy, el preludi de la migdiada d'un Fauna, que hi ha un percussionista també. L'obra dura, no sé, 10 minuts, 12, no sé, és llargueta, eh? Hi ha un senyor percussionista que toca uns cròtals, al final, i fa dues notes només, ping, ping. Però aquelles dues notes estan posades en un moment que ets l'amo del món.
1: La importància que acaba tenint és notòria.
0: És notòria. Llavors, clar, aquell senyor s'està allà esperant amb tota la paciència, tots els assajos també, tots els assajos allà, paciència, esperança, bla, bla, bla, i quan arriba el seu moment al concert fa cling, bueno, fa cling, cling, i tothom es queda així.
1: Ja, també, en aquest sentit, la responsabilitat de fer-ho bé és immensa, no? Perquè tens dues notes, si en cagues una... Ostres.
0: Això és com aquell que té el cop de plats al mig del clima. Això a mi m'ha passat en un concert, en una sinfonia de Tchaikovsky, vaig anar a veure un concert i hi havia un que havia tocat els plats, i no veia un cop de plat en el moment que tota l'orquestra tocava al màxim. Val? Doncs es va aixecar en el moment allò que venia... Tot l'orquestra tocant, obre els braços així... I això que es comença... Se li va passar el compàs.
1: Es va
0: quedar així, es va tornar a seure discretament i es va tornar... Bueno, és igual, això que vull dir... Això
1: perquè siguem conscients de la importància a vegades
0: d'un sol cop,
1: d'un sol cop
0: d'un
1: que
0: sol cop.
1: Estigui a lloc.
0: Diu, és que és molt fàcil tocar els plats, o sigui, només has de fer xis. No, xis no. Has de fer-ho bé, primer s'ha de tocar bé, perquè no és tan fàcil tampoc, i ho has de fer en el moment precís, que sigui exactament allí i no descomptar-te, etc. O sigui, és una habilitat que molt poca gent té.
1: En tot cas, una bona instrumentació per diverses cobles ha de garantir això que el sisè, o bueno, en aquest cas el quart, sis de dos o sis tenora...
0: Que no s'avorreixin.
1: Exacte, que cap instrumentista
0: no poden estar tocant tota l'estona, ni molt menys, no? Però han de sortir contents de lo que... Jo almenys ho intento fer quan escric una peça, intento que tothom surti content, perquè, no sé, tinc ganes que me la tornin a tocar, no? Bé, això aquí passa.
1: Això aquí passa.
0: Llavors, i acabo perquè m'estic enrotllant molt. Fixeu-vos-hi, però ho dic perquè si fixem una coseta, està a part del que he dit, hi ha un tros que m'ha agradat molt, que és un tros que van fent una espècie de ritme, fa un ritme de corxera, és molt senzill, però que va passant d'un instrument a l'altre i va creant com una textura que va creixent fins a portar el tutti de la sardana. És molt ben construït, molt bonic això. Ja, si fixeu-vos, això també és una troballa també instrumental. I no sé... I acabo. També hi ha un petit detall, que això és el que m'agrada molt, que és el refinament musical d'alguns detalls. Aquesta sardana, diguéssim, no és una sardana molt refinada com a conjunt, però hi ha algun... Em refereixo a sonoritats, estic anant molt fi, estic filant molt primer, però hi ha un detall just abans de començar el cant de la tenora, en els llargs, que és un pizzicato de contrabaixos.
1: Carai, clar, aquí també els contrabaixos ja són secció, aquí.
0: És que són dos. Són dos. Llavors, hi ha un pizzicato de contrabaixos que fa plum, un contrabaix, l'altre a la vegada fa un plum, una octava per sobre, és una nota una mica més aguda, però la segona nota, la de dalt, és un harmònic. És a dir, no és un plum normal prement el dit, sinó que has de premer la corda d'una manera especial perquè soni més suau. No entrarem en detalls, val? I l'últim detall...
1: Però està mirat amb una precisió quirúrgica.
0: Clar, allò és un detall que dius, just abans de començar el cant de la tenora, és que l'ha deixat anar en el moment més precís. Llavors és, plum, se sent allà i dius, uau, molt bé, bravo, chapó. Aquí tens el barret.
1: Categoria.
0: Perquè tu hauries pogut fer aquest pizzicato sense l'harmònic. O fins i tot sense l'octava i només els dos contrabaixos tenen la mateixa nota. Clar, això és que dèiem, el segon contrabaix diu, home, si jo toco el mateix que el primer perquè m'hem fet venir, perquè soni més fort. No, perquè jo estic tocant una altra nota que no és exactament la mateixa i amb harmònic, i l'altre està fent un pizzicato normal. I aquí, i això és el que em diferencia. I els dos flabiós, per exemple, també. Hi ha un moment que fan xom-xom, els dos a la vegada. Això és el que distingeix també la sonoritat d'una cobla, de dues cobles, a una cobla o a tres. Aquesta possibilitat de fer coses amb els dos flabiols. Si us fixeu, al final de curs hi ha les terceretes dels flabiols, que això no pots fer en una cobla.
1: Clar, clar.
0: I aquí està la diferència.
1: Molt bé, Xavier, doncs gràcies per tots aquests elements. Ara ens hi fixarem en detall. També recordar-vos que, com en totes les sardanes, qui tocarà és la principal del Llobregat, però aquí també tindrem la Montgrins interpretant a dues cobles aquest D'avis a netes de Martí Delgado.

0: I tant que sí, dues coples de percussió. Aquesta d'Avis Anetes de Martí Delgado. I arribem al final de les cinc candidates d'avui. Xavier, què
1: ens
0: oferiràs?
1: Doncs molt malament, perquè jo volia explicar més coses a la galanesa, de l'Anna Abad.
0: L'Anna Abad, compositora nascuda a Tarragona. Què ens en pots dir d'aquesta galanesa?
1: Bé, aquesta també és una sardana dedicada. Està dedicada a la Dolors Tona, de 70 anys. O sigui, va fer el seu 70 aniversari.
0: I li un bon regal, eh?
1: És un boníssim regal.
0: Una sardana pel teu
1: sí,
0: aniversari.
1: Sí, i a més, està fet amb molt bona intenció. És a dir, es nota que està sentida aquesta sardana. No, no és una... T'he fet una sardana...
0: Un encàrrec
1: ja està...
0: qualsevol.
1: No, està sentida. Començant pel títol, ja. Sí, el títol, no sé si us heu preguntat o no, o si ja ho sabeu, però la definició de galanesa és qualitat de galà. És a dir, que captiva per les seves gràcies i els seus encants. Això és una declaració d'intencions.
0: I tant.
1: No? Dius, t'estic dedicant una sardana i la titulo així, que vol dir el que acabem de dir.
0: Un nom poètic, fins i tot.
1: Totalment, és que aquí està, aquí està, aquí està. És a dir, allò que dèiem dels títols l'altre dia, triar un títol ha de tenir algú... Sí, el títol significa alguna cosa. Llavors, ja estàs dient de què vas. Comences pel títol, és a dir, la sardana és una cosa, però la presentació ja et dius galanesa.
0: Ja estàs ja et situa en un context.
1: Et situa en un context. I què significa? Per què he posat galanesa? Allò que dèiem de rascar. Tu imagina't que et posin galanesa i quan vas al diccionari posa, jo què sé, és una part d'un motor d'un cotxe, una galanesa, allò que es fa servir per enroscar, dius, i què té a veure, o sigui, això que m'inspira, no? Rasques la paret i què hi ha darrere? Bueno, res relacionat amb la sardana.
0: Oli del motor.
1: Regalims, no? Regalims, o el paper d'aquest antic allà a sota estripat. Així, aquí no, aquí rasques i apareix un significat interessant, no? I a més està relacionat amb que és una dedicatòria. Amb la persona, jo no la conec, però segurament està relacionada amb la dedicatària, no? Bé, doncs això és un petit entall interessant també. M'ha agradat molt d'aquesta sardana l'ambient que es crea ja des del primer moment. O sigui, aquest fet de que tu quan comences a escoltar la música...
0: Què vols dir? Explica'ns bé això.
1: Et situa,
0: d'acord.
1: O sigui, et transporta immediatament a un lloc. O sigui, tu comences a sentir la música i hi ha sardanes que... O sardanes i músiques en general, que quan les sents dius, vale, ha començat la sardana. Però hagués pogut començar aquesta sardana com hagués pogut començar una altra. Clar. Però hi ha sardanes que quan comencen dius, aquí m'ha transportat.
0: De cop et transporten...
1: Sí, el cervell se te'n va a no saps on. Llavors, això ho fa aquesta sardana, et crea un ambient que et situa en un lloc, cadascú el situarà, evidentment, en un lloc diferent, imagino, o almenys això que és la sensació que he tingut. Llavors, bé, a partir d'aquí, la gràcia està, un cop t'has situat, et comença a conduir. I llavors, aquí és la màgia de la música, no? És et situa, diu, no estàs a qualsevol lloc, estàs a la meva sardana. I a partir d'aquí, et començo a fer viatge. No? I això és el que ens fa l'Anna.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Llavors, jo l'he definit aquí, m'he posat, diu, és com d'intimitat. És com una sensació d'intimitat només començar, no? És a dir, t'està caronant. És això que dèiem de la diu, captiva per les seves gràcies i els seus encants, jo crec que ja hi són aquestes
0: està
1: primeres.
0: S'ha ben buscat tot plegat.
1: Sí. I la pregunta és, i com aconsegueixes això?
0: Clar. Això...
1: Això no s'ensenya.
0: Això es té, la inspiració, la capacitat, el geni creatiu ho sap fer o
1: exacte.
0: No sap fer?
1: Això no s'ensenya. Jo dono classes de composició i això no ho sé ensenyar. És a dir, jo puc transmetre les meves inquietuds, el meu coneixement, però ensenyar com establir una emoció, un ambient, un caràcter, això surt de dins i es pot millorar amb el temps o pitjorar, però t'ha de sortir de dins. Bé, llavors, aquesta que em deia, aquesta sensació d'intimitat, ja ho veureu, és un cant de fiscorn, al principi, que dins d'aquest ambient es va modulant i és molt, molt bonic. Llavors, una altra de les coses que m'ha agradat d'aquesta sardana és que diguéssim, la seva factura és bastant, podríem dir, entre cometes, tradicional, és a dir, no hi ha grans sorpreses a nivell, o sigui, tot està molt ben posat, però no dius, oh, quina cosa més estranya. No, són coses que ja estàs còmode escoltant-les, perquè són dins del llenguatge que estem més acostumats, però de tant en tant fa com un rampell. I llavors, quan tu estàs confiat, allò, sí, això està, estic còmode, no? Això que dèiem, no? Estic en un ambient,
0: en aquell ambient.
1: M'està conduint, però de sobte sacseja. I això és molt bonic, també. És a dir, que tu, com a oient, quan estàs ballant, això també, pensem que són sardanes per ballar, no? Doncs quan estàs ballant i estàs escoltant la música, i dius, això té còmode, i dius, no? que perds el peu perquè et despista una mica, no? I aquestes coses jo fan que et doni interès, perquè en aquest viatge que estan dient, no? Els viatges que no hi ha sotracs a vegades són molt avorrits.
0: Són,
1: no?
0: Sí,
1: estàs a l'autopista...
0: Esperes algun element de sorpresa.
1: Sí, a l'autopista, no, vas fent autopista, vas fent quilòmetres, no? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Però quan, jo què sé, hi ha un cotxe parat a la... Ostres! Passa el carril, un senyor així, fent així. Doncs anem, i això et dona una mica d'alegria en el viatge, no? Dius, perquè estava avorrit com un ostres i ara aquí fins i tot fixa què ha passat, no? O a l'altre aquí al costat, jo, que els cotxes es queden embossats tots aturats perquè
0: l'efecte
1: tafaner. Doncs aquí hi ha l'efecte tafaner, és a dir, tu estàs tan tranquil ballant la teva sardana i l'Anna, plam, et deixa anar aquest gir cromàtic per aquí, una pujada harmònica que et sorprèn, i això és molt interessant. I aquesta sardana, si us hi fixeu, ja veureu que molt estratègicament ella va deixant aquests elements. És una sardana que camina, sempre et tira cap endavant i que et condueix en tot moment i que no decau. Això és el que m'he apuntat jo aquí. O sigui, et condueix i no decau. Bé, i per acabar, són melodies elegants i això que deia, que aquests petits girs que causen certa sorpresa i et mantenen sempre atent al que passarà.
0: Molt bé, Xavier, doncs expectants per descobrir l'ambient on ens situa Anna Abad i també les petites sorpreses que ens oferirà aquesta galanesa, com deia, d'Anna Abad.

0: Acabem d'escoltar 5 sardanes més de la categoria Audiència. Aquestes 5 sardanes es podran tornar a sentir en directe a la gala del 20 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou. Allà podreu votar quina d'elles es convertirà en la segona finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: Avui a La Copla en un minut ens fixem en el contrabaix. El contrabaix és l'instrument més gran i més greu de la copla. Pertany a la família de la corda fregada i actua com a fonament harmònic i rítmic del conjunt. El Termcat el defineix com un instrument cordòfon, d'arquet, que és el més gran i de tessitura més greu de la família del violí, amb 4 cordes o, modernament, 5. Què hi tens a dir sobre això, Xavier? Tu i la teva relació amb el contrabaix és important, hem anat veient al llarg d'aquest podcast.
2: Sí, no, jo el contrabaix, com tots els instruments, me l'estimo moltíssim. Bé, això de 4 o 5 cordes, està molt bé que ho digui el Termcat, però no els hagués costat res, no?, afegir que aquí a Catalunya tenim una versió de contrabaix, i suposo que també hi ha altres llocs del món, no crec que sigui l'únic lloc, que tenim contrabaixos de 3 cordes, no?, que habitualment, en el món, en l'àmbit de la copla, se'ls anomena berres, amb B baixa.
0: Deixa'm que l'escoltem, a veure com sona.
2: Vinga.

0: Aquí hem sentit amb Arquet i amb Pizzicato.
1: Amb Pizzicato, sí, sí. Doncs això que dèiem de la berra, que estrictament...
0: No ens surt això, la berra. Aquest pobre instrument.
1: Jo suposo que és un nom una mica, si no... Potser una mica de broma, una mica despectiu, no ho sabem, perquè berra literalment vol dir truja, és a dir, la femella del porc. Doncs el devien veure gros i gruixut i li van posar aquest nom així en plan...
0: Berra.
1: Sí, berra.
0: Però específicament és la de la cobla. O sigui...
1: Sí, jo crec que... Ja et dic, tampoc...
0: Jo no m'imagino una orquestra sinfònica que
1: diguin... No li diuen berra,
0: vosaltres,
1: no.
0: Les berres...
1: No.
0: Els contrabaixos.
1: No. És que en l'orquestra sinfònica no es fan servir de tres cordes, i la berra és estrictament la de tres cordes.
0: D'acord. Val?
1: Llavors, a l'orquestra sinfònica tenim els de quatre cordes i els de cinc cordes, que és el contrabaix habitual en l'àmbit sinfònic. Però vaja, el més habitual és el de quatre, eh? Llavors, què fa el de cinc cordes? Doncs simplement li allarguen una mica el registre greu, és a dir, posen una cinquena corda que fa que pugui arribar a un do greu, que és una nota que va bé tenir-la, perquè el do és... Tonalment hi ha moltes peces que ens va molt bé tenir aquest do, si no et quedaries en un mi, que és una nota una mica més aguda, i bueno, els de quatre cordes es queda sempre amb aquesta nota, que quan necessites el do et quedes amb les ganes. Però vaja, en qualsevol cas, el contrabaix és dins la cobla, és un instrument, una singularitat també, perquè és l'únic instrument de corda que tenim, però bé, que compleix la seva funció, i amb les seves limitacions em refereixo a com es combina amb els instruments de vent, que són dos instruments de molt diferents en quant a qualitat sonora. Doncs clar, els compositors hem de veure com ens ho maneguem, doncs, perquè aquest contrabaix pugui combinar bé amb els altres, i això requereix una certa habilitat, no? Però bé, jo vull, com que no ens podem allargar molt, només vull reivindicar una miqueta del contrabaix, que crec que és important, que és que està infrautilitzat. Utilitzat.
0: En el món de la cobla.
1: Senyors compositors, està infrautilitzat. És a dir, agafem la tenora, li posem mil coses, que canti molt, el segon tenora pobret no tant, però bueno, sempre hi ha algú que fa alguna cosa. El flabiol, fins i tot, tiririt, tiririt, li fiquem coses i li donem el paper important de l'antroid i tot això, tot allò que dèiem del moment de glòria, tothom Clar. Té una mica el seu moment de glòria. I el contrabaix?
0: El contrabaix està allà solet.
1: Solet, allà fent tum-tum-tum, que és molt important, però donar-li aquest moment... Ara l'acabem de sentir fent una melodia. Vinga, va.
0: I tant.
1: Volem melodies? Volem que el contrabaix estigui en algun moment en primer? No cal tota la sardana. Solo de contrabaix en els llargs. Vinga, va.
0: Hi ha alguna obligada de contrabaix?
1: Sí.
0: Però clar, és
1: sí, no,
0: un
1: no,
0: tipus
1: però
0: de gènere
1: molt específic. El volem que s'utilitzi no perquè ens obliga, no perquè ens obliguen, sinó perquè forma part de la cobla. Doncs vinga, utilitzem-lo. Bé, això avui és una reivindicació a favor del contrabaix.
0: Ja us sentiu, compositors, feu servir el contrabaix més enllà de les possibilitats més habituals i canòniques.
2: El tamborí, el podcast dels Premis Preludi.
0: Tanquem el capítol d'avui del tamborí donant l'enhorabona a Jordi León, Joan Droguet, Marçal Muñoz, Martí Delgado i Anna Abad per aquestes cinc sardanes que hem sentit. A partir d'aquí, la decisió ja és vostra. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí.
3: Radio Arets, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

0: homard à trois pinces.
1: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqui acollirà la nostra conferència del mes. Live Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrer d'Història Conflent-Canigó.
3: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

de mala sort. Que semblava amor i mira, es mor.

0: Sortim de casa.
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
3: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.

cançoneta prescindible. No calarà en cap feixisme, ni farà caure el govern. Tampoc n'esperis amor etern.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Amb

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a tothom, sóc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUMI, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
2: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
2: Per què tantes preguntes que no puc contestar? Un cabeçó

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: AGENDA. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc en Joan Ferris de l'Associació d'Astronomia Terra-Univers de Soler. Us he vingut a anunciar que el dimarts 26 de maig a les 8 hores, 20 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir del que us explicarà el nostre presentador, Fabien Begon, quan Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat el 1915. Els més joves no seran oblidats si ens oferiran jocs, quiz sobre el sistema solar, l'accés a aquestes ballades de manera dolorosa per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltat d'astrònoms i dels nostres telescopis, podré observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrauniverse.com o trucar a 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. El president, Stefan Sol, i els membres aficionats de Terra Univers us donaran la benvinguda.
3: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
4: Rodejat, dormit o aficionats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
3: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
4: Bon dia. Som a casa de l'Esteve Sabenc a Ceret per parlar d'art a partir d'una paraula que és la paraula capsa. Bon dia, Esteve.
5: Bon dia i benvingut.
4: Bueno, les capses és una forma molt teva, però també és una paraula molt comuna. Doncs parla'm de la teva relació. Per què has escollit aquesta paraula de capsa per fer el teu museu itinerant?
5: La paraula capsa i ara la paraula cap. He trobat que era la paraula molt interessant en si mateix. És curta, sintètica, per fer la col·lecció que volia fer de llibres d'art, de llibres entre cometes, perquè quan obres la capsa pot haver-hi un llibre i hi ha sempre obra original de l'artista escollit, però pot ser sota forma diversa de desplegable, de fulletos, i cada capsa, quan l'obres, descobreixes, i és el ple també d'això. És com aquest cofre tresor, no sé com es diu,
4: la
5: maleta del tresor.
4: Sí, és curiós perquè la capsa, segons tu, és el que conté, però també el que està contingut. Parla'm d'una experiència que vas tenir, no, de fet que has tingut, perquè fa un parell de dies, al sud. Bueno, quina va ser la recepció de la teva presentació al sud?
5: Aquesta presentació de les capses al sud es fa dintre d'un intercanvi entre un lloc cultural que és aquí a Catalunya Nord, el taller de l'André Robert, el taller 13, a Illa de Tet, que és un punt d'encontre de cultures diferents i de sensibilitats, de poesia, d'art, i és molt obert. I amb un lloc molt semblant a Cardedeu, que es diu l'Estació és allà, de Jordi Aliguer, que ell fa ponts vol fer ponts també amb Catalunya Nord, es fa a través del taller, fa ponts amb l'Alguer, fa ponts amb un altre lloc a Catalunya, de Torrelles de Llobregat, i doncs hem iniciat enguany un intercanvi d'artistes i de projectes. És en aquest marc que han presentat les capses i que l'André Robert ha fet una exposició a Torrelles de Llobregat.
4: I quin lloc té el text dins d'aquestes capses, dins d'aquestes obres? Com ho veus?
5: Bueno, per jo, el fet de fer aquesta col·lecció que es diu Capses era de continuar tot un treball que he fet tota la meva vida al Museu d'Art Modern de Ceret, i que era la part que m'encantava, la part de treball amb els artistes, per als artistes i amb els artistes. I doncs aquí a la jubilació he continuat amb els artistes amb qui tinc ganes de fer i tinc sobretot ple de fer. Doncs per jo el més important és l'artista. L'artista escull l'autor que li ve de gust. I jo no vull intervenir aquí. Doncs és així que el Roger Cosme Esteve ha escollit Didier Goupil, el Patrick Lost ha escollit Elias Sambar, i això són els que han trobat. Per altres capses hem fet proposició a Charles Pennequin, que és un poeta, que encaixava molt bé amb l'obra de Gilles Olry, hem trobat i hem proposat una col·laboració que ha sigut una cosa fantàstica també, perquè els dos s'han intercanviat molt. Hi ha artistes com Marc Forquet, ell s'ha fet com un autorretrat literari, Això és el final, són quan llegeix, escriu sobre llibretes, extractes de textos o poesies i il·lustra. I doncs hem fet una selecció d'això. I a la capsa hi ha 25 extractes de textos de la literatura que va de l'antiquitat fins ara. I això fa com un autoretrat del qui és l'artista. És diferent. Cal que sigui obert i no sé com evolucionarà. Sí que ho sé més o menys com vindrà, però obert i diferent cada vegada.
4: La capsa és un receptacle que pot ser de cartró, que pot ser de fusta, i bueno, jo relaciono molt capsa, receptacle, amb recapta, la coca de recapta, és a dir, una cosa oberta a tot. I veig que a la teva obra són molt importants els materials. Hi ha una relació entre el que fas i l'arte povera.
5: No sé si hi ha realment aquesta relació, però bueno, la matèria m'importa molt, i sobretot que sigui els papers, la qualitat. I si vols, la voluntat d'aquesta col·lecció era d'oferir a l'artista el màxim de qualitat quan es tracta d'un llibre, que la reproducció sigui la més fidel possible, el paper sigui bonic, és relligat a la japonesa, cosit a mà, és realment intentar de posar el llibre, objecte, a l'alçada, no a l'alçada, però anar cap al màxim de qualitat. I també trobar una varietat de matèries i de matèries que tinguin, no sé com dir-te, una qualitat plàstica en si mateix.
4: Parla'm d'aquesta obra que finalment estàs constituint no únicament com una persona sola, sinó en col·laboració, i en particular amb col·laboració en un editor multifacètic de Catalunya Nord, que és l'André Robert. Bueno, quan va néixer aquesta col·laboració i quina forma ha tingut al llarg de la vostra vida comuna?
5: Fa un parell, 3 anys potser, que conec l'André Robert, o 4. I l'André Robert és un personatge. M'impressionava molt perquè és gran, amb el barret així. Passa. I és una persona extraordinària, d'una generositat absoluta, d'una obertura absoluta, i ha sigut un plaer del conèixer i d'integrar-me a poc dintre del si d'aquest món, que és el món que gira entorn del taller. I crec que podries dir, em sembla cosa semblant de l'André Robert, d'un plaer de treballar i de compartir coses amb ell. Doncs l'André té una col·lecció, un editorial, llibres que són de manera general prou senzills, però que fa una edició que ningú fa, amb poesia de Catalunya Nord, que ja la gent que parla català són molt pocs, i entre el sí d'aquestos el que llegeixen poesia encara són menys, però ho fa, i és una feina molt important. Però. I doncs també té un vessant artístic, l'André Robert, i em deia que has de treballar amb la chambre editorial, i li he dit el que puc fer, però a la meva manera, és a dir, que el que m'interessava eren les capses i la col·lecció de llibres d'artista, i l'encaixar dintre del marc d'aquest editorial m'agradava, perquè és totalment diferent de l'altre de l'editorial, si vols. Anem d'una cosa senzilla a una cosa que és molt... Llibres que són cars també, perquè hi ha obra dintre i tot. I és aquesta antinomia, una mica aquest contrast i tot això. Bon. Fer amb ell és un plaer.
4: L'André no parla català. però defensa la llengua catalana,
5: sí,
4: i fa molt, molt de bé per a nosaltres. Justament parlem d'aquesta llengua. Tu ets, ho sé, un gran defensor de la llengua catalana. Quin lloc té aquesta llengua nostrada dins de la teva trajectòria?
5: Jo he après a parlar en català, els meus pares van venir de la retirada, i quan vaig anar a escola vaig rebutjar totalment, calia que sigui més francès que el francès. La meva tia em deia, ai, pobre nen, ets un francès de papers, i jo em posava molt... I un dia vaig anar, hi havia les 6 hores de cançó al Palau dels Reis de Mallorca, i em vaig dir, hòstia, això és el meu.
4: Quina edat tenies?
5: Tenia 19 anys, 19 anys. I després vaig anar a Belles Arts i vaig fer amb la classe de Jaume Queralt i de Claudi Massé, em van dir has de fer... I vaig escollir un treball sobre la nova cançó. I hi ha un cantant que m'agradava molt, que la primera vegada que el vaig veure ho vaig disfrutar bastant, era Jean-Paul Ginet. I quan el vaig anar a veure, ell pensava, hosti, un tio de Belles Arts que arriba, l'agafaré, perquè tenia un projecte que era els llibrets d'Antiteia, una manera d'aprendre el català rossionès. I doncs em va... I que jo no volia fer, però bon, al final ho vam fer, i va ser l'inici d'una amistat molt, molt gran amb ell.
4: Molt profunda.
5: Sí.
4: I també el Joan Pau et va... donar la possibilitat d'obrir-te a d'altres creadors,
5: sí,
4: no?
5: Sí, perquè amb el Joan Pau he conegut el Pere Figueres, mm, i tota aquesta gent, la Gisela Bissolà, i, bon, i han sigut els meus amics, m'he molt relacionat amb ells, i tot això ha obert molt les coses.
4: És a dir, que el bressol de la teva relació amb el català és Catalunya Nord i en particular el Rosselló, però també més enllà d'iniciatives com aquesta exposició recent, tens alguna relació amb la Catalunya del sud de l'Albera, diguem.
5: Sí, a través de homenatge a Jean Pau Giné, que hem fet en col·laboració amb els Angelets de la Terra i el Ramon Faura, i després hem sortit un llibre que es deia Cant en Giné, que és tota l'obra del Giné cantada per grups d'arreu dels països catalans, i quan ha sortit el llibre he intentat també de fer concerts al sud, ha sigut una cosa, una experiència molt maca també, i hem fet a Mallorca, hem fet al País Valencià, al Coi, hem fet a Girona, a Barcelona, i bueno, amb grups d'arreu dels països catalans. I després també he tingut, perquè amb un altre tipus de capsa molt, molt emblemàtica i que ha canviat la visió de Catalunya Nord per a la gent de Catalunya Sud, que eren les urnes. Un dia era al Casal i hi havia l'Hervé Pi, i posaven en venda, es tractava després de l'1 d'octubre, i es tenien de vendre urnes a Sant Miquel de Cuixà. Hi havia una afició total, tothom, has de dir, posem urnes, tothom volia urnes. I vaig dir a l'Hervé, seria bé de fer amb aquestes urnes una cosa artística, perquè és el símbol de l'1 d'octubre total. I l'Hervé, molt obert, em va dir, sí, sí, sí. I doncs va començar i va anar això d'un projecte petit, es va acabar molt gran, i l'exposició es deia 55 urnes per la llibertat. La van portar a Brussel·les, a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Reus, a 15 llocs a Catalunya, i ara aquesta exposició és guardada al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona, que tindrien de presentar per volta així. I És això que m'agrada també, fer lligams i relacions amb artistes, perquè és això que m'agrada.
4: És a dir, que la teva relació no és només estètica, artística, sinó també que tens un paper polític.
5: No sé, Sí, bueno, com tots els que som involucrats a dintre d'un projecte que ens agafa i portem el que podem portar amb l'especificitat de cadascú, no?
4: Sí.
5: I amb el ple de fer i de relacionar-me amb la gent.
4: Com veus l'avenir a nivell d'estètic, però també a nivell d'aquesta relació lingüística? Com veus i quin paper hi podries jugar?
5: No tinc pretensió de jugar cap paper, realment. Només fent les coses i teixint lligams amb un banc i l'altre, perquè no hi ha un banc i l'altre, hi ha una entitat i és tot, hi ha gent, però hi ha una frontera real entre la gent del sud no coneix els artistes del nord i l'enrevés, excepte molt grans, saps que són coneguts de manera internacional, però hi ha intercanvis que s'han de fer realment, que es podrien fer molt més que es fan. A nivell de la cançó és igual, és complicat per un del País Valencià de cantar al Principat o per un de Catalunya Nord d'anar al Principat també.
4: Tens algun projecte que t'agradaria fer? Una cosa que ja no has fet? O una relació amb un artista que encara no has fet?
5: Desenvolupar el que faig, la meva feina, la meva trajectòria, també la meva obra i ser obert al que arribarà i a les oportunitats que seran i intentar dels a viure i dels a viure plenament i les que no conec encara. La capsa que no encara no he oberta i veure què hi haurà a dintre.
4: Tot està per fer. Moltes sí. Gràcies, Esteve.
5: Gràcies
4: a tu. Que tingueu un bon dia.
5: Gràcies.
3: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.

del qui mai no ens ha entès. Si no fos pels amics, els camins se'ns fan llargs. Tots foscos i avorrits, tristos, negres i amargs. Les pors i les mires

Si un dia vols guanyar el cim, ja em pots venir a buscar.

per contrades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem mirall. Sense els punts cardinals no es pot trobar la vall. Referents que et situen, si els pots tenir al costat. Que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.

els vells dubtes i més que em vaig creant. Em vejo d'altres vides, t'invito al meu funeral. Jo que lliçons donava,

vida és tot el que ens passa mentre fem altres plans. La vida és tot el que avui s'escapa.

Esquitxos de clàssica. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que canta

Anvers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu: has nascut a Barcelona i per tant ets espanyol. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble

0: Ràdio Arrels.
1: A Montner, 95.

seulement de toi.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Vint anyades ben comptades, sembrant cançó.

0: Yo, what up,
1: Tots al mateix sac. Ascolta. Tots al mateix sac.

0: firme independent. Paraules se les emporta el vent, estic a sempre, el meu pain posa traves.
1: Masses problemes al cap.
0: Simpli de pes com la Turner. Et fas l'ofès però el pes del temps ens situa. Estic rasgant la corda amb la pua. I tots al mateix sac com si fóssim la compra.

Don't care. It's an accident.